0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convoca.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

gira i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local. Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: El folk sempre ha tingut la mar com una de les temàtiques predilectes. Les onades, l'immensitat, la vida marinera, són presents al repertori de tot el món. Els valencians Urbàlia Rurana, al Centre Artesà Tradicionarius, van presentar l'any 2017 De tornada a les Ribes, un muntatge on hi havia la cançó Marineries, interpretada per la veu del fundador del grup, Toni Torregrossa.

0: Tradicionarius, punt i seguit.
1: A Tradicionarius, punt i seguit, avui dediquem un espai a les cançons prop del mar. El mar revoltat del Cap de Creus va inspirar un zapateado del trio Sin Distancia, una formació amb dues guitarres i la percussió d'Ernest Martínez. Una amalgama d'estils i procedència geogràfica que va parar al calaix del folk. Cap de Creus.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: Alba Careta és una trompetista de jazz i cantant que forma part del projecte folk Aires del Montseny, que de la mà de l'arranjador Dani López va enregistrar l'any 2019 una singular gavina voladora del mestre Cirés que als anys 70 va popularitzar Marina Rossell. Escoltem Aires del Montseny a la costa mediterrània.

Tradicionarius punt i seguit. Avui, mar, mariners, pescadors, peixos... El folk rock català de principi dels 90 va tenir un grup de molta qualitat, Tradivarius, format per 7 músics que comandava el guitarrista Pep Solórzano. Van editar uns quants vinils i CDs. A l'àlbum Bruixes de 1993 hi ha una tarantela catalana que ells van titular Sardina Cuita. Tradivarius, de Reus.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: Miquel Pujadó va escriure i enregistrar als anys 80 la cançó Soc un peix de terra endins, que més tard va versionar el valencià Paco Muñoz, i l'any 1999 el pianista de jazz Manel Camp va incloure a un CD dedicat a la cançó catalana i al jazz. El peix de Pujadó fa el camí d'altres cançons d'autor que el públic es fa seves i esdevenen tradicionals. Escoltem aquesta mena de venera com la canta

Tradicionarius Punt i Seguit acaba de manera senzilla amb la veu inoblidable de la Maria Lafitte i la guitarra del xilè Lautaro Rosas. Durant molts anys es va pensar que aquesta cançó era tradicional del Maresme, però Jaume Arnella va descobrir que l'havia compost Nicolau Guanyavents al segle XIX, La calma de la mar. Fins un proper programa, bon bé.

Tradicionarius Punt i Seguit és una producció del CAT, Centre Artesà Tradicionarius, realitzada pel Centre de Recursos Vila de Gràcia. Guió, Josep Maria Vidal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser...

0: traslladat a un altre indret.
1: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
2: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
3: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
4: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
3: El matrimoni es casa el 1928, i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
4: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drall, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar a construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
3: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drall, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
4: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
3: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
2: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drall, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¿Qué demás que pueblo?
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
1: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme, en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
4: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos, la Felicitat passa a França, com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes feien, sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la República.
3: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
4: Cert és que tant la Felicitat com el Hermenegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven al PSUC. El PSUC es va crear tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França, com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista, tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
1: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
0: La segona part de la història de la felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dues parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Petain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Petain, però Petain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
1: El mariscal Petain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
1: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
3: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
0: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència, i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria, per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
1: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
3: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
0: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats, i fins i tot alguna, doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
1: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
0: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
3: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
1: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
0: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i l'oposició al franquisme.
1: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les 6 de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cero Costa a l'Albagés.
3: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
1: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
0: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, els Stoppelsteine és un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
1: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
0: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
3: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
0: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus, en concret vivia una població que es deia Castillón, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. i era, es va registrar com la seva professió de modista.
1: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
3: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
0: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
3: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
0: Hi va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
3: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
1: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
0: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs, va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
3: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
0: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
1: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
3: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadellà. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
0: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
1: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
0: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
1: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. és la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y ellos se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
3: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres, i tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El consum de fruita. Amb els dies calorosos arriben les fruites més fresques, de colors vermells i ataronjats i sabor dolç. Ja podeu trobar al mercat albercocs, navius, cireres, prunes, ogers i préssecs, o també meló, nectarina o síndria. També els últims nespres i maduixes i els primers paraguaians. Però per què és important consumir fruita i verdura? Perquè aporten fibra, vitamines, minerals i antioxidants a la nostra dieta. Són indispensables pel correcte creixement i desenvolupament. Ens prevenen patologies com càncer, malalties neurodegeneratives o cardiovasculars i trastorns digestius. Hidraten pel seu contingut amb aigua i alhora eviten la retenció de líquids. Ajuden a combatre el restrenyiment. Són saciants pel seu contingut en aigua i fibra. Protegeixen enfront el sobrepès i l'obesitat. Aporten poques calories. Desplacen i limiten el consum d'altres aliments processats i menys recomanables com galetes, brioixeria, patates xips, pa blanc o embotit. És per tots aquests beneficis que l'OMS ens recomana com a mínim arribar als 600 grams diaris entre fruita i verdura, que serien unes 5 racions al dia i recomanable una de les racions de verdura en cru i una de fruita rica en vitamina C, com taronja, kiwi, llimon o maduixes. No tingueu por de menjar massa fruita. La majoria de la població no arriba ni als mínims recomanats i al final, si consumiu fruita, esteu substituint el consum d'altres aliments menys interessants. Si us costa introduir-la en la vostra alimentació diària, a continuació algunes idees per aconseguir augmentar-ne el seu consum. Poseu un fruiter a la vista perquè sigui fàcil pensar-hi, o prepareu-la i talleu-la a la nevera en un bol, com síndria, meló, pinya, mango o tipus macedònia. Per a les sortides o excursions, escolliu fruita transportable, com plàtan, poma, taronja, cireres o peres. Escolliu segons calendari de temporada per provar diferents varietats. Oferiu-la com a esmorzar, postres, entre hores o a les amanides o altres plats salats. Consumeu-la en altres formats com broquetes de fruita, xips o deshidratada. Feu-ne batuts per la tarda, amb fruita i beguda vegetal o llet. Barregeu-la amb iogurt, kèfir, formatge fresc o iogurt vegetal. Creeu gelats casolans. Talleu la fruita a daus, congeleu-la i descongeleu-la 5 minuts abans de triturar. O si teniu motlles de gelats, també podeu fer suc de fruita, omplir-los i congelar-los. Banyeu-la amb xocolata negra desfeta. Presenteu-la amb pòrrits o tortites de cibada casolans. Feu-ne gazpachos, com el de síndria i tomàquet o el de meló i remolatxa, o poseu-la en amanides o salses. Afegiu-la torrades o entrepans. Passeu-la per la planxa o a la brasa. O, finalment, feu una compota o melmelada casolana amb chia i sense sucre.
5: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia al matí, un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Bé, avui començarem amb sardanes dedicades a Sant Sadurní d'Anoia, capital del Cava. La primera es diu A l'escalfor d'un bon cava, del compositor Joan Josep Blai, i després L'aplec jove, sardana de Jordi Molina. I les podrem escoltar, totes elles, amb la cobla Marinada de Badalona.

Hem començat avui amb sardanes dedicades a Sant Sadurní d'Anoia. La primera es deia A l'escalfor d'un bon cava, de Joan Josep Blai, i després L'aplec jove, de Jordi Molina. Bé, i continuarem amb sardanes dedicades aquí a Sant Sadurní. I ara escoltarem Flaire de cava, de Francesc Camps, i després Sardanes al cava, de Xavier Pinyol.

Hem pogut escoltar Flaire del Cava, o Flaire de Cava, del compositor Francesc Camps. I després, aquesta sardana obligada de tenora i de tible de Xavier Pinyol, que es diu Sardanes al Cava. Bé, i ara una sardana de Ricard Viladesau, es diu La Filoxera, i després de Xavier Forcada d'Esgorjant. Sardanes també dedicades a Sant Sadurní d'Anoia i que escoltarem amb la copla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar les sardanes, la filoxera de Ricard Viladesau i Desgorjant de Xavier Forcada. Bé, i ara, si fins ara hem escoltat sardanes dedicades a Sant Sadurní d'Anoia, ara ho farem amb sardanes dedicades a Palau Saverdera, al balcó de l'Empordà. I començarem amb Pregó de Festa, una sardana de Ricard Viladesau, i després la sempre i coneguda sardana que sempre ens agrada escoltar i ballar, Sota el Mas Ventós, de Jaume Bonaterra.

Hem pogut escoltar les sardanes Pregó de Festa de Ricard Viladesau i Sota el Mas Ventós de Jaume Bonaterra. Totes les dues amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara, a continuació, escoltem Entre Ceps i Oliveres de Josep Casú i després Palau Cerverdera de Jaume Cristau. Sardanes també interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Entre ceps i oliveres, sardana de Josep Casú, i després Palau-saverdera de Jaume Cristau. Bé, i continuem amb la cobla, la principal de la Bisbal, amb sardanes dedicades a Palau-saverdera. I ara escoltem d'Antoni Mas, Saverdera, també, és clar, amb la cobla, la principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Saverdera, d'Antoni Mas. Bé, i avui, amigues i amics, per acabar, escoltarem la darrera sardana. Es diu La Gorga de les Bruixes. És d'Emili Junals i també l'escoltarem amb la cobla, la principal de la Bisbal. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França. També una altra avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, deixa un carril tallat en aquest cas direcció Girona. A banda, la C25 a Sant Pere Sallavinera, la retirada d'un vehicle, deixa també un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I Pedro Sánchez presidirà demà una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez, de fet, compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben ara a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona han donat per controlar l'incendi de Collserola, que ha afectat un total de 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides el dissabte quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial i han assistit veïns, regidors de Roda de Berà i també de municipis veïns com el Creixell i el Vendrell i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà de Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. I pel que fa al temps, avui tindrem una pujada de les temperatures amb valors màxims que se situaran majoritàriament entre els 29 i els 34 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP i tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Gràcies. Una setmana més estic content, entusiasmat, eufòric, exultant, feliç, platòric i ufanós de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie, per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents al mot poder. No pas com a substantiu, que vol dir capacitat de fer alguna cosa o domini o influència sobre algú o alguna cosa, sinó com a verb, que el diccionari defineix com segueix. Ser capaç físicament, mentalment o moralment de fer alguna cosa. Tenir l'habilitat, els mitjans de fer alguna cosa. Tenir ocasió de fer una cosa. Tenir el dret, l'autorització, la llibertat de fer o de dir quelcom. Ser possible que sigui o s'esdevingui alguna cosa. Ser capaç, tenir força per resistir, per obrar i tenir diners i solvència. I en aquest sentit, per començar musicalment l'espai d'avui, us proposo escoltar el grup de pop rock de la dècada dels 80, Los Ronaldos, format concretament el 1987, any en què van començar a actuar en petits locals de la ciutat de Madrid, fet que va determinar que fossin fitxats per la multinacional EMI. Ara ens ofereixen la cançó No puedo vivir sin ti, escrita per Coque Malla, i que, tot i que popularment es creia que estava dedicada al consum de drogues, el mateix autor ho va desmentir. Ah, i una cosa més. El 2018, arran de la seva utilització sense permís per part del partit Vox durant un dels seus mítings, l'esmentat Coque Malla va revelar que la inspiració per a la composició va ser la relació entre dos amics homosexuals. Va, que ja sona.

com sabeu prou bé, les formes potser i pot ser tenen significats diferents, ja que l'adverbi potser denota la possibilitat del que es diu. Equival a tal vegada o probablement. Per exemple, potser vindran demà o potser ja és massa tard. En canvi, la construcció pot ser està formada pel verb poder i l'infinitiu del verb ser. Per exemple, no pot ser que no hagi vingut o pot ser que demà plogui. I tot parlant d'això, us convido a escoltar la cantant finlandesa de naixement, tot i que madrilenya de cor, Concepción Mendívil, artísticament coneguda com a Conchita, que ens interpreta el tema titular Puede ser, que forma part de l'àlbum Nada más, que la noia va enregistrar l'any 2007.

recordar que, en català, l'adverbi potser no admet el subjuntiu. Així, en comptes de potser vingui, cal dir potser vindrà o potser ve. En canvi, si es fa servir el verb poder, sí que pot aparèixer el subjuntiu, precedit sempre de la conjunció què. Per exemple, pot ser que vingui, pot ser que sigui massa tard. I, dit això, em complau posar per a tots vosaltres una de les cançons potser més alegres de la discografia de Joan Manuel Serrat, la titulada Hoy puede ser un gran día, inclosa en l'àlbum En Tránsito de l'any 1981, en la que descriu, en forma de poema, allò que quotidianament cal fer si hom pretén ser feliç. És com una recepta per al bon rotllo o com un antídot contra el mal rotllo. És, en tot cas, una cançó optimista.

El petó, ves o besada, és, com tothom sap, l'acte de tocar quelcom amb els llavis, generalment una altra persona, i pot fer-se de moltes formes i en moltes parts del cos, amb diversos significats, en particular si es fa en públic. Pot ser un comportament social, afectuós o amorós. La mà, la galta i el front es troben entre els llocs on es col·loquen tradicionalment els llavis a Europa i l'Amèrica del Nord. Tot i així, en algunes zones, la salutació a persones afins es fa amb dos petons, una cada galta, mentre que els desconeguts es saluden verbalment. Doncs bé, en la discografia dels del grup Hombres G hi ha una peça que tot seguit escoltarem, titulada, més per on, No te puedo besar.

A continuació, us proposo moure l'esquelet amb la cançó de l'estiu de l'any 1987, interpretada per l'inefable Georgi Dan, conegut com el rei de la cançó de l'estiu. La titulada El negro no puede, amb el seu estil característic de ritmes tropicals i lletres desenfadades, que es va convertir en un dels seus èxits més recordats. Un tema aquest que manté el to festiu i ballable que caracteritza la seva discografia i la lletra del qual presenta una situació humorística i repetitiva on es descriu que el negro no puede, fent referència a la seva incapacitat per dormir, malgrat els esforços de la seva parella. Tot mantenint potser un cert doble sentit sobre el que és realment el que, de veritat, l'esmentat negre no pot fer.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Sens dubte recordareu l'enyorat malagueny Gregorio Esteban Sánchez Fernández, més conegut com Chiquito de la Calzada, famós, entre altres coses, per aquelles seves frases de Fistro, pecador de la pradera, o el carismàtic No puedo, no puedo. Doncs bé, tot parlant de no poder, us convido a gaudir de la interpretació que el grup Los Manolos van fer del tema No puedo quitar mis ojos de ti, la versió en espanyol de l'emblemàtica Can't take my eyes off you, composta per Bob Crieff i Bob Gaudio i interpretada originalment per Frankie Valli el 1967, que es va convertir en un gran èxit i que, pel que fa a la llengua de Cervantes, va popularitzar el cantant britànic Matt Monro, que la va enregistrar el 1969.

Algunes expressions que ens parlen de la idea de poder són fer el que es pot i no el que es vol, en el sentit de que cal adaptar-se a les circumstàncies, poder i no voler no és tenir poder, que significa que tenir la capacitat però no l'actitud no serveix de res, no poder amb els ossos o no poder amb la seva ànima o no poder aguantar-se dret són sinònims d'estar molt cansat. No poder veure algú ni en pintura, que vol dir no suportar algú. Tot es pot menys allò que no es pot, que ens remarca l'evidència de les possibilitats. I tot seguit escoltarem l'Ana Torroja, la cantant del grup Mecano, que després d'un cap de setmana mogudet de l'any 1981 reconeixia clarament que «Hoy no me puedo levantar».

Més expressions sobre el poder. Poder més la força que la raó, que vol dir quan la imposició s'imposa al diàleg. Poder-ho tot a mans basades, o sigui, aconseguir les coses fàcilment. Poder amb tot, equivalent a tenir molta resistència o capacitat per fer coses. No poder va de boca, és a dir, no tenir oportunitat de parlar. No poder ni respirar, que significa estar molt enfeinat o aclaparat. No poder estar-se de res, igual a no poder evitar fer una cosa. Poder més el cor que el cap, que és quan els sentiments dominen la raó. O poder més la mandra que les ganes, és a dir, quan la peresa guanya la voluntat de fer coses. I seguidament és en Rafael qui ens acompanya musicalment amb la balada No puedo arrancarte de mí, inclosa en el seu àlbum Enamorada de la vida de l'any 1983. Una cançó composta per Manuel Alejandro i Maria Alejandra, amb una lletra que expressa el dolor i la nostàlgia d'una persona que no pot oblidar un amor apassionat.

Ara, alguns refranys sobre el tema que ens ocupa. Més val voler que poder. Més pot qui vol que qui pot. On no es pot, no es pot. I si es pot, poc. Qui pot i no vol, quan voldrà no podrà. No es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat. Voler i poder tot és començar. Déu pot més en un instant que el dimoni en tot un any. Poder poc i voler molt fa patir tothom. Quan un no pot, dos no barallen. Poder sense voler és com ploure sense núvols. I tot seguit podem gaudir de No puede ser, l'ària o romança per al segon acte de la sarsuela La taberna del puerto, amb música de Pablo Sorozábal. Una de les romances més famoses de la lírica espanyola, que forma part del repertori de tots els grans tenors espanyols, com Alfredo Kraus, Plácido Domingo o Josep Carreras, que és qui ens la interpreta ara mateix.

algunes expressions sobre el poder en espanyol. Poder con todo, que vol dir tenir molta força o resistència. No poder más, equivalent a estar esgotat o desesperat. Poder decir misa, que és quan algú parla però no se li fa cas. No poder-se aguantar, és a dir, no poder contenir-se, ja sigui per emoció o impaciència. Poder i querer no sempre van de la mano. O sigui que no sempre es té la voluntat d'exercir el poder. O no poder estar-se quieto, equivalent a ser molt inquiet o impacient. I dit això, sabeu que d'allò que és de mal aspecte, que està en mal estat o és de mala qualitat, en espanyol se'n diu chungo. I ves per on que arrel d'aquest mot va néixer el conjunt Los Chunguitos, que tot seguit ens interpreten Sin ti no puedo estar, un tema que van enregistrar l'any 1979.

I ja per cloure el programa d'avui, us convido a gaudir del grup Guitarras de la Luna, que ens interpreta la versió instrumental del tema Ahora te puedes marchar, que a casa nostra va popularitzar el grup Les Surf. Una cançó aquesta que va ser una versió en espanyol de I Only Want to Be With You, originalment gravada per Dusty Springfield el 1963. Bé, amb l'esmentada versió instrumental us dic adeu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el dibuix. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França, o també una altra avaria a la C25, en aquest cas a Sant Sadurní, dos or mort, deixa també un altre carril tallat direcció Girona i a banda la C25 a Sant Pere Sallavinera, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards en els trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, Pedro Sánchez presidirà, volíem dir, demà una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran en aquest cas dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat de la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona han donat per controlar l'incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre, Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en recórrer les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides dissabte quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte es va fer davant de l'Ajuntament i va decretar, volíem dir, dos dies de dol i també han assistit veïns, regidors de Roda de Berà i de municipis veïns com Creixell i el Vendrell i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. L'home estava nedant amb un familiar quan es va indisposar. El van treure de l'aigua, ja inconscient, i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la festa major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pasdoble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany, no, de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, no, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol. Per cert que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bé, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem el melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura, de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran, bé, no, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
1: Uf,
0: que són
1: aviam,
0: festes jo... de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
1: He intentat agafar objectiu i intentar no...
0: Però és que avui no és el dia.
1: Avui no és el dia de ser
0: objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament,
1: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també. Sisplau, avui evidentment he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio...
0: Rivalitats, o què?
1: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades, anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
1: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
1: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
1: Sí, sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs, Jordi, tot això ho desvelarem. Avui a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
1: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
1: Us llegim tant a l'Instagram del programa i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696-164-665.
0: Molt bé.
1: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
1: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
1: bé,
0: fins
1: després.
0: Tarra, Camperito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no? Que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major, de la millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, eh? Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
2: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar els continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui, el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una trentena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi haurà 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que han estat, que estan estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la Masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La Masia, la Sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Obrià i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. M1FM, saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga. Va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí, i els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però de moment no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% en la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alertes es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, així ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
0: Passem a altres notícies i en aquest sentit us hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, queda't per aquí. No?
6: Ens escoltem.
0: Més aviat, sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS a Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i això, i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria.
0: Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, per quan, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no?
1: Per aquests temes meteorològics. Sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, de tema urbà, no? Al final, coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no? Diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no? Que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, que què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hi hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos. O sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que, hem fet, i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també està hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat

0: si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquest dilluns i tens garanties de tercers més vides, pots reclamar al consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Clar.
0: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
0: Ben no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale. Fantàstic. I dic, quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions? Quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta una població més generalitzada o és clau territori? Dic, com va aquestes sinergies?
0: Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius. No? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que hi ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumeix el consorci. I sempre, quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? T'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual, també forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances. Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
0: L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara a mi penso que no tenim una explicació clara. No?
1: Vale.
0: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum, sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, o us heu plantejat no, que el nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
0: No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
0: O sigui,
1: bona.
0: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors.

0: tenim connectats, estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries i, a més, les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
1: Joan, a nivell particular, ja per anar tancant l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Déu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenien des de la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te. Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus? Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular, quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? Anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
0: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, això va a mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
1: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. No, no, dic, és que perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa.
0: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a la millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
2: Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
1: És tot un món i no els volíem. Evidentment són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
0: A vosaltres. Merci, gràcies, bon dia.
1: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des de M1 FM, per l'entrevista. Una abraçada.
2: Un plaer, Núria.
1: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica, les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan està dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt innovador, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirinia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Amb el pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
0: L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura, aquests sons que té, és veritat, no només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per la oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no l'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors, sí. I també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
4: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, com bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
3: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, bé, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
4: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido. Terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras mucho más simples, que también las tenemos. metros.
3: I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
4: Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Tordenbarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados. Tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los peces, tenemos estos hidrófonos. Entonces, cada vez que pasa un pez, nos va registrando esa ruta. Y, por ejemplo, tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy cotizado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues se está asociando cada vez más a nuestra parte del litoral.
3: Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Sí. Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns, eh?
4: Claro. Pues destacaría dos proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar a la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotop están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, uh-huh. Sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que atañe también a los peces, a la ictiofauna. Uh-huh. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica, y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos y, bueno, es inmenso realmente todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
3: Doncs, si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop.
4: Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos, porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charlas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ, y también acabamos de crear la Taula Blava.
3: Muy bien. Doncs cerqueu-los, eh? Natural Art Reef. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
2: Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural Art Reef, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres. Adéu.
2: I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre. Moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
3: Igualment, un plaer.
2: Vinga, van 3 minutets una mica més, seran ja les 10 del matí. Fem una breu pausa i tornem a partir de les 10 buscant la millor festa major de tot Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre, de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació pel que fa als accidents. Un accident a la C58 a Barcelona deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C25 amb un carrer tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Sira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó poc a poc, mentre el públic la va reconeixent, i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa que peti, l'elèctrica d'arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'elèctrica d'arma que va il·lustrar, i encara continua il·lustrant, moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia elèctrica d'arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya, i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'elèctrica d'arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Santa Tecla és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, em sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, òbviament, perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat a la Rosa, és la presidenta, sí, de l'Esbart de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorac, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent, sí, que es demana festa per viure les festes majors, perquè
1: això, clar, això és una cosa que es fa molt, eh? Sí, demanar-se, sí, festa per estar a la festa major.
0: Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
1: Tarragona cobert, hem cobert Tarragona, per tant ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
0: Vinga, va.
3: Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martirià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles, i això, clar, fa que hi hagi la participació de molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per la ciutat.
1: He de dir que hi ha una cosa... Sí. Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
1: Tenim Sant Martirià, sí, sí.
0: A l'octubre, veig, no?
1: A l'octubre.
0: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després a la tardor és quan, no? Quan arribarà.
1: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
0: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Ja aquesta doble, molt bé.
1: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any, per les barraques, per a l'octubre...
0: Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
1: Festa grossa.
0: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més, què més?
1: I et sembla, si vols, ens anem cap a casa, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo ja he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
4: La Festa Major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són cassanencs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
0: Molt bé, és que això és una festa major. Dones fe?
1: Dono fe, exactament, de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic, sí, que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit. Sí. És correbars, barraques, empalmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzar de forquilla havent dormit 0 minuts en tota
0: la
1: nit.
0: Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
1: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar clar, un partit
0: sí,
1: de bàsquet.
0: Clar que sí.
1: Però molt sí, bé. Sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor, major, millor de Catalunya és un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major arreu de Catalunya.
0: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots s'estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a la Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
1: Perfecte.
0: A les 11. Sí?
1: Parlem a les 11.
0: Fins ara, Jordi.
1: Fins ara.
0: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia, és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: quin embolic escollir? Quina és la millor festa major de Catalunya? Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major. I per això m'ha anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població doncs, que té tradició castellera, doncs se va de castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de balls de la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no? La família va néixer en aquell poble i a partir d'aquí doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Eh? Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estima aquell poble.
0: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgó, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya. Fight!
2: ¡Vamos!
0: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la Festa Major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la Festa Major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
0: De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio. I l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol, i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
0: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra, o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
0: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila-Empordanesa, són ben interessants.
2: Girona, no
0: Girona FM, Pau Villafañer i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
2: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Salt ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la Festa Major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, Festa Major com la de Girona, poques, per no dir cap.
7: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la Festa Major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I al ser un poble de mar, doncs, creu el que us digui. A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el Festival Nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
0: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
8: Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la Plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya els agradaria tenir.
0: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló, el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori munenc, la zona de Munt FM, on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen, al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial doncs, perquè amb el jovent del poble doncs, quan fem el recinte de les penyes, que muntem cadascú la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
0: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la Festa Major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià, però sense dubte aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cosoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
0: I atenció, que pugem cap al Tarragona Moianès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i, a més, enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, que sortirà del seu santuari en processó, això es veu cada 10 anys, i, per tant, enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i amb aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
0: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música. I també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
0: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
0: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els segas moros, que són la imatge de les festes pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es poden veure en cercavila, tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria, quatre colles castelleres, tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca, i tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu, ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
0: I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots. Vaja, vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no?, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la festa major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la festa major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de festa major en festa major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que a la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià, de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
17: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només els barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
0: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
17: aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
0: Sí, a veure, a veure.
17: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Montserrat Valdic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
17: I bon dia, Joan.
19: Bon dia.
17: Va, doncs mira, la primera pregunta que mig ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
19: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
17: De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
19: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren i precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
17: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del Barri del Gas, que em dèieu fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
18: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit farem el del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
17: Molt bé.
18: I ja el diumenge farem el fi de festes amb Barca de Mitjana.
17: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns, perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
18: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
17: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc ho aneu recuperant.
19: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i, bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
17: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells d'aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, això que estem aprofitant.
0: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
18: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
17: Molt bé. El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi,
18: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
0: És això el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides. Això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
17: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
19: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble. Perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni diguem discoteques, no havien... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... Era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
17: Clar. Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
18: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la festa del gas. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
17: Sí, eh?
18: Sí.
17: Molt bé.
18: Pensem que sí.
17: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
19: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material.

0: sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
1: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí amb la calor que està fent, sí, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. Mm-hmm. I aquesta plaça jo crec que per fer festes està superbé.
0: Escolta, sí, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
2: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
0: Sí, clar, clar, perquè us imagineu una mica, sí, com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
1: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient, aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
0: Molt bé. Mm-hmm. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu a acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre parlàvem, sí, parlàvem amb altres veïns i deien, ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan, per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies.
4: I gràcies.
0: I Núria, ja ho saps, si vols venir sí, de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes del gas de Premià de Mar.
2: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que me veuràs per allí. Perfecte. Doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Una reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
5: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrelada del territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
6: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament. A les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars, també. És un poble que, per exemple, per la festa major, a la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb 5 parelles de gegants, que també el fa molt

0: especial.
1: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
0: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més, és un poble superplà, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
1: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
2: Me miraria la plaça, llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
1: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
2: Jo diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, molt bonic, han recuperat un rentador i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps. Que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riudecanyes i de Botarell, jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
1: Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
2: Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres diem coca en recapte, és molt típic. Que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extra verge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
1: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
0: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tas de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, que això seria fantàstic.
1: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
3: Setembre tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes. I la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
1: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
3: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen, però bueno, ja hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya, i vam decidir doncs crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
1: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
0: I estaria bé que vinguessis doncs al maig, per exemple al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte doncs molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
1: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
3: Bueno, aquí a Montbrió una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha 5 colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
1: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, i potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
4: És allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast, però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?
1: Pues, a veure, és un lloc on te, bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on intentes fer servir i fer feliç a la gent, que la gent gaudeixi a través del paladar.
0: I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
1: Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuina tradicional, però cada vegada m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
0: Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de... Sí, aprofitament. Sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i t'aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res. I tots els sucs s'aprofiten. I tant. Això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby. Però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple, fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina a un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, perquè mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I, clar, no, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial a, bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora d'estar als fogons, l'hora de servir els plats i veure, sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és el millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
1: Uf, és molt, molt diferent. Clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps just sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: cuina. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final passa la diferència. La gran diferència és que, clar, cuina a casa, cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: Clar, el dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, pues moltes gràcies a tu i, bueno, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina. Avui a la companya del nou FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare. I tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del nou FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir, que...
2: Ah, molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona. Els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per tres llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem dues activitats, les de la Seu d'Urgell, que són un laboratori de poemes per infants i després una mostra de cant valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
2: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tas de vins. És un pla ideal.
4: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postada, i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això, doncs, es barreja amb els tastos de vida del celler Gigol Porrera.
2: Molt bé. Passarà demà, no? Deies demà a 8:45?
4: Demà a 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
2: Molt bé. Doncs, Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus, l'agenda...
4: No hi ha manera,
2: No hi ha manera. Bueno, ens queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
4: És veritat.
2: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps, no?
4: Exacte, a poc a poc, amb calma.
2: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
4: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
6: Aviam.
2: Aviam, aviam. Com tenim això de les festes majors?
6: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
2: Molt bé.
6: Que m'he tornat a portar al meu territori. Clar, però el meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
2: Sí, digues,
6: escoltem,
2: digues,
6: el primer àudio.
2: Ràpid, sí.
7: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu. Amb poques festes majors, tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito, més una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival, i al final, doncs, també és molt participativa i fa que, doncs, es pugui fer entre tots, no?
2: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
6: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pic amb Cardedeu.
3: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
2: Jordi, ho hem de deixar aquí. Sap greu? Mira, molt
6: cap
2: bé.
6: Cap problema. Llinars acabava Cardedeu, just aquí l'àudio. Ja Llinars Cardedeu.
2: Doncs demà més coses. Ràpid, digue'ns el què.
6: Demà més coses. Demà parlarem d'amors d'estiu.
2: Amors d'estiu. Uau, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu. Demà ho comentem àmpliament.
6: En parlem demà.
2: Molt bé. Jordi Mariscot, des de Cardedeu. Gràcies, company.
6: Fins demà.
2: I tanquem obert per vacances d'avui. Buscamos en Agustí.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diverses incidències dificulten la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B-10 en Nus de Llobregat, a l'A-2 a Castelló-Lió, on hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i a la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui, per encetar el programa, fem servir un fragment d'Agnès, del Peter Stamm, que diu: encara que ens havíem acostat a la foguera, Agnès estava gelada. Va dir que anava a buscar el seu sac de dormir i es va dirigir a la botiga. Es va tornar invisible quan va sortir del cercle il·luminat pel foc. Llavors vaig escoltar un gemec i un rumor. Em vaig aixecar d'un salt i vaig trobar l'Agnès caiguda a terra, a tan sols uns metres de distància del lloc on havíem estat. Ara, d'esquena al foc, podia veure-la perfectament. Jeia en la sorra humida amb les cames estranyament recargolades. La vaig aixecar i la vaig portar fins a l'estora. A la càlida resplendor de la foguera, la seva cara i els seus llavis relluïen pàl·lids com un ciri. Vaig introduir la meva mà per sota del jersei de llana gruixuda i vaig sentir els febles batecs del seu cor. Tenia el front humit i fred. Em vaig asseure al seu costat, pronunciant una vegada i una altra el seu nom i acoronant-li el cap. M'embargava el pànic. Havíem d'estar a diverses hores de distància de la casa habitada més pròxima i ara de nit hauria estat impossible trobar el camí enmig del bosc. Vaig anar a buscar la carmanyola i vaig abocar unes gotes d'aigua en la boca entreoberta d'Agnès. De seguida em vaig adonar de la ximpleria que cometia, donant-li aigua a una inconscient, per la qual cosa vaig alçar el cap cap a mi i vaig començar a sacsejar-la. Ara jeia amb els meus braços, desgavellada i púmbria. Per fi vaig sentir com el seu cos es resistia a les sacsejades i tornava en si lentament. Amics, i avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Amic Miquel Arbós, aquesta cançó anava per tu, perquè diu que el dia que la tecnologia superi la nostra interacció humana, el món tindrà una generació d'idiotes.

Sempre hi ha una mica de veritat en cada broma, una petita mentida en cada, no ho sé, una mica de sentiment en cada no m'importa, i una mica de dolor en cada estic bé.

Normal? Què és normal? Al meu entendre, el normal és tan sols l'ordinari i mediocre. La vida pertany a aquells individus estranys i excepcionals que s'atreveixen a ser diferents.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha indicat Bolaños, en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, aquesta lectura esbiaixada va donar lloc a dues notícies falses que van córrer molt àmpliament per les xarxes socials.
2: Dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
1: El ministre ha afegit que ara la prioritat és localitzar, atendre i començar els processos de repatriació, reagrupament familiar o asil dels migrants que resten a la ciutat autònoma i, en paral·lel, garantir el funcionament de la ciutat i la seva ràpida recuperació. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen encara ara per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. La proposta es finançaria amb els 25 milions d'euros de la conferència sectorial que s'ha de votar aquest dijous. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a la plantilla, més dos de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu també repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i es fan desviaments per dins del municipi. També hi ha un altre accident a l'AP-7 a Vilobí i Donyà, direcció França, un altre a la C-58 a Barcelona i un altre a la C-33 també a Barcelona, tots amb un carril tallat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP-7 a Sils i dues a l'A-2 a Castellolí, totes deixen també un altre carril tallat. A banda, la C-25, la retirada d'un vehicle, també deixa un carril tallat en aquest moment.
0: Notícia.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió...
7: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i...

Les persones no decidim el nostre futur, decidim els nostres hàbits i són els nostres hàbits els que decideixen el nostre futur.

Dóna les gràcies tots els dies, perquè encara que creguis que no tens res per agrair, el teu dia normal és el somni de moltíssima gent.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. La portaveu del Partit Popular a la Comissió de Seguretat Nacional, Cuca Gamarra, ha reclamat a Bolaños que el govern actuï per acabar amb la que ha qualificat com invasió que pateix la ciutat autònoma de Ceuta després des de finals de juliol.
2: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad. Y les piden paciencia. ¿Paciencia? Mucha han tenido. Mucha están teniendo.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia informació prèvia sobre l'entrada de migrants a Ceuta a finals de juliol. I també el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes estan reunits avui per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats. Davant el rebuig de les comunitats autònomes del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a plantilla més 2 de l'Atlètic Club. A banda, també, la NC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del camp i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home acusat de cremar presumptament diversos contenidors al barri de la Prosperitat i els Mossos d'Esquadra el relacionen també amb l'incendi de Collserola. Segons la policia, el material trobat durant la investigació apunta que podria estar al darrere del foc que va començar molt a prop del carrer de Palamós. L'incendi va afectar 54 hectàrees, volíem dir, de superfície forestal i va obligar a confinar també preventivament els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró. El detingut ha passat avui a disposició judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Hola amics, benvinguts al món de músiques un cop més. Si us dic que la rumba sóc jo, evidentment no en creureu. Malgrat que no ens coneixem massa, només per les ones de la ràdio, podeu intuir que la rumba i jo no tenim grans coses a veure. Però la rumba sóc jo és el títol genèric d'un treball fet per los All Stars de la rumba cubana, editat per Beast Music l'any 2001. Aquest treball recull diferents demostracions de que Cuba és la capital afrocaribenya de la música. Rumba, descarga, timba, son, són els diferents estils que es poden recollir en aquest treball de la rumba sóc jo. Aramis Galindo ha començat el treball amb la rumba Soy la rumba, exactament. El grupo Yoruba Andabo ens interpreta a La Habana, que està sonant de música de fons i que seguirà tot seguit. Isaac Delgado canta Santa Cecilia, Sixto Llorente, Mi Magdalena, Los Muñequitos de Matanzas, Lengua de Ovara, Tata Guinés, Solo, Lázaro González, Un Violín Pachano, Grupo Clave, Inguanguanac, Guangancó, volem dir, Maileo, Los Papines, En el Balcón Aquel, Jaila, Canta sobre una tumba, Alejandro Valdés, Río Mestizo, Los Muñequitos de Matanzas, Cuba, Mayito Rivera, Ciorama, Los Muñequitos de Matanzas, Tornam el Jardín, i al final el fa el Grupo Clave i Guaganco. Això és La Rumba Soy Yo.

Un munt de músics us està oferint La Rumba Soyó amb els All Stars de la Rumba Cubana, una producció de l'any 2001 dedicada a recollir allò que és el bo millor de la música afrocaribenca centrada a Cuba. Rumba, descarga, timba i son són els sons que sonen, mai millor dit, i ara és un violín pachano amb Lázaro González, seguirà Grupo Clave i Guaguanacó amb Maileo, Los Papines en el Balcón Aquel, Alejandro Valdés en Río Mestizo, Los Muñequitos de Matanzas en Cuba, Mayito Rivera en Chiorama, Los Muñequitos de Matanzas en El Jardín y Grupo Clave y Huancanó en Final. Us deixem, doncs, amb La Rumba Soy Yo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant al sol un palet d'èrbol sobre totes les comarques de Girona i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Pippin Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Guer i Artau Bellavista passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del País Veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat, a més, que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe. O en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a durir estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones més, mentre que al Tíbet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una 80 de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
0: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
13: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
14: Un parc infantil és on ensenyem als nostres nens a vivir en societat, ¿no? És el primer sitio on juegan con sus amigos y donde van a vivir en societat. Pues ya desde niños apartamos, los dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que les viene encima. Es una barbaridad.
13: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
15: El punt màxim serà a les 6 i 12 minuts de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
16: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part. No?
15: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
16: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
15: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de producte productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
17: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: És un quart de tres. Canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70% i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. Ho agulla i de ràdio, Carles Serrano.
18: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
19: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guides nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
18: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però ve marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
20: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al reg de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
21: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les vendes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd, esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
20: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
22: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat el Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
23: En conclusió, pues, no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues, a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
22: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal, moderat pel també actor David Verdaguer.
3: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, torni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
24: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga Lliga de Primera Divisió. El nou fitxatge Rodri jugarà, en principi, els seus primers minuts com a jugador blaugrana, i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic, a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica, l'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar. El futbolista, que pot jugar de lateral o de central, ha signat per 4 temporades.
8: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte, y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria masculina, i participen el Borges i l'Olot. El club de la Garrotxa ho farà per primera vegada a la seva història. I en la categoria femenina, aquest curs a la Champions, una vegada més el Miró Ganxets de Reus. El president de l'equip de la capital del Baix Camp, Joan Carles Virgili, reconeix a Canal Reus que afronten la temporada amb reptes diferents als desitjats.
9: A vegades també va bé fer aquells punts de reflexió, de veure on estem, veure que anàvem molt accelerats i que volíem fer moltes coses, i que després ens hem trobat que possiblement no teníem ni l'estructura de personal ni l'estructura econòmica per fer tantes coses, i hem hagut que recular. Bueno, no passa res. Jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. No? Tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne 2 endavant.
7: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que digui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que descarta fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva de migrants. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi de lluna. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant al sol un palet d'àrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també gràcies a aquest polsim en suspensió l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon, de Peeping Tom, o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: En esports, el Camp Nou serà un clam aquesta nit. Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al Camp de l'Elx, al Barça, rep l'Atlètic Club, partit de Lliga on no hi haurà homenatge als campions del Mundial, en senyal de queixa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP a assumir-ne la protecció. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per

0: los niños a Península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
1: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
2: De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional. Allà ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
4: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
3: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
5: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
3: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
2: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. També ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides, diu, propagades pel PP i per Vox. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
7: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en 2 elementos, o en la ignorancia o en la mala fe. O en los 2 a la vez.
6: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
2: A tot plegat, el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vives, considera que el govern espanyol està actuant amb total passivitat i s'ha mostrat taxatiu. Tots els migrants, diu, han de tornar al Marroc.
8: Una normalidad que solo puede conseguirse de una manera. Y es mediante el retorno cuanto antes a Marruecos de todos los que aquí llegaron el 30 y el 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. Y cuando digo todos.
2: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat aquest matí una proposta al Congrés per tal de garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
9: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional, abans del partit entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti el Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao i el club ha animat els aficionats a dur-hi estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
10: Notícies en xarxa.
2: El Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri

0: exteriors i, a més, 4 espanyols no localitzats.
1: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tíbet hi ha 500.000 desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vintena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica encara més l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola.
1: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder-se provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo, després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la serra en els últims 30 anys.
0: A Cubelles, un veí ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis, tant del Garraf com del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles per a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
2: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
3: Un parc infantil és on ensenyamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos y los dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
2: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: Atenció, perquè 15 dies després de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial, que serà visible des de tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
4: En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
5: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc s'aniran tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13, ja es començarà a destapar una altra vegada.
4: L'eclipsi parcial de lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa 2 setmanes. Això sí, en aquest cas, no caldrà cap tipus de protecció visual.
0: Ens situem ara a Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes vinent. Les primeres actuacions seran, però, menors. De fet, és previst que les obres de més envergadura no comencin fins a finals del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per tal de conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
6: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de producte productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
7: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
6: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: Són 3:45, canviem ara de comarca, ja que el pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès ja capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes. Ha estat a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, ara l'acció s'estendrà a altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
9: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i aguaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
8: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem avui també per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema, i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
10: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
11: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que han tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
10: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: El Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini, tanca després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que encara han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de poder fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
12: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat el Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
13: En conclusió, pues, no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues, a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
12: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
1: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Allà hi vivia una parella amb dos fills menors.
1: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans més enllà de Girona. Anem fins allà, Girona FM, Pau Villafañe.
14: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'Estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
15: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
14: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: De Girona fins a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest diumenge pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido, acabada d'estrenar, protagonitzaran un col·loqui moderat pel també actor David Verdaguer.
1: Atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a la taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
16: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidint amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en la informació cultural han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants de l'edat de bronze a Europa.
1: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Vilella, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar al Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
17: Bon dia, Marta. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de queixa. Escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
18: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
17: El partit contra el conjunt basc correspon a la primera jornada de Lliga, primera divisió, i el nou fitxatge, el migcampista Rodri, jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador del Barça. Balde ha entrat també a la convocatòria. Un Futbol Club Barcelona que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català segueix pendent hores d'ara de l'Atlètic de Madrid, que ha reiterat oficialment que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. Per cert, a les 6 de la tarda, avui hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions, de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana coneixerà aquesta mateixa tarda, abans del partit contra l'Atlètic Club, els seus rivals a la màxima competició continental. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich. A l'espera que es faci oficial, ha passat revisió mèdica aquest matí. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip de Manolo González. A la segona divisió A, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o central, ha signat per 4 temporades.
19: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
17: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans. En categoria femenina, el Ganxets de Reus. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
20: Tenim clar que ja no hi ha un objectiu ni de guanyar Europa ni de guanyar la Lliga, ni guanyar la Copa de la Reina. Hi ha un objectiu de jugar, veure què passa durant la temporada i segurament, si per Nadal encara estem vius, pues veurem, valorarem com han anat les coses i a partir d'allí prenem les decisions per acabar el que quedarà de temporada.
17: El Miró Ganxets Reus, que jugarà la Champions femenina, la masculina, que també comença demà. Hi haurà 2 equips catalans, 2 clubs catalans, el Borges i l'Olot.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts a la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto a les comunitats governades pel PP i assumir així la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
2: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
1: Mentre el govern català aposta per una solució coordinada per als menors de Ceuta i demana responsabilitat al PP, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, afirma que el govern estudiarà les vies plantejades pel Ministeri abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats als que es troben a Ceuta. A la sortida de la conferència sectorial celebrada a Madrid, Moreno ha defensat que la resposta ha de ser coordinada amb el govern i totes les comunitats i que passa per complir la legalitat.
3: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
1: I Esquerra Republicana ha registrat una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en els esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades. Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit de l'Elx i el Barça, amb càrregues policials d'un aficionat que duia una estelada i una requisa de banderes. Ratko Mladic, qui va ser el general de l'exèrcit serbi a Bòsnia durant la Guerra als Balcans entre 1992 i 1995, ha mort a 74 anys a una presó de la Haia. Va ser condemnat a cadena perpètua el 2017 per crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Jugoslàvia i ha mort a la presó on complia la pena. La sentència el va considerar responsable militar del setge a Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i de la massacre de Srebrenica, on van morir 8.000 persones més, en el que va ser la pitjor atrocitat en sol europeu des de la Segona Guerra Mundial. Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel cinema Catalunya de la capital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal moderat pel també director David Verdaguer. Les entrades es posen a la venda avui mateix.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten Amb Bot Orquestra, presentat per Judit Herrera. Guió i muntatge musical Albert Pérez i Puig. Amb Bot Orquestra.

Hola, benvinguts al programa A Mod Orquestra. Avui us parlarem d'Albert Kampfer. Ell ens va deixar a Cala Blava, Llucmajor, a l'illa de Palma, el 21 de juny de 1980. I ens va deixar jove, tan sols tenia 56 anys. Havia nascut prop d'Hamburg el 1923. Ha estat un dels pioners de l'anomenat Jazz Easy Listening, és a dir, jazz d'escolta fàcil, i va assolir i renom i prestigi per les seves composicions i les interpretacions al front de la seva orquestra. En Ben Kampfer, compositor de més de 400 melodies i 750 arranjaments, ha venut més de 150 milions de discos. Tot i ser prou conegut, hi ha algunes coses de Kampfer potser menys conegudes. Ell va descobrir a un grup britànic de rock mentre actuava en un club d'Hamburg. Poc temps més tard, es va donar a conèixer com The Beatles. Ell, Ben Kampfer, va fer els arranjaments de la cançó La La La, composada per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, el duo Dinámico, i que es va presentar al Festival d'Eurovision l'any 1968 a Londres. De la seva extensa discografia, iniciada l'any 1958 fins gairebé la seva mort, hem triat els temes inclosos en l'àlbum April in Portugal, editat l'any 1959, i Wonderland by Night, del 1960. Hem obert el programa amb la seva cançó Sempre que Lisboa canta. Ara escoltarem Fora de portes, Tudo isto é fado de Vilafranca.

continuació escoltareu Les Lavandieri de Portugal, Nenas Paredes Confesso i Fadistes de Barrio Alto.

Estem escoltant a Bert Kampfer. Segueixen ara les cançons La Vie en Rose, Happiness Never Come Too Late i On the Alamo.

I per acabar, un seguit de cançons, com són As I Love You, Tammy, If the Aim of My Desire. Bé, i amb aquest tema acabem el programa d'avui a mode orquestra, dedicat a Bert Kampfer. Us esperem al proper programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ja ha contactat amb entitats socials per explorar la possibilitat de traslladar 500 menors de Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha demanat a les comunitats del PP que siguin solidàries i estudiïn les vies que el ministeri planteja per traslladar els menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra aposta pel repartiment entre comunitats que preveu el reial decret que va activar a les Canàries. Precisament avui al Congrés, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans, diu, i l'evidència científica. Ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades pel PP i per Vox. L'escoltem.
2: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
1: Amnistia Internacional Espanya demana una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elche el passat diumenge per determinar així responsabilitats. Ara bé, diu l'organització, valora positivament en un missatge X l'obertura d'una informació reservada en el si del cos policial per analitzar els fets. L'entitat lamenta l'ús excessiu, diu, de la força contra un aficionat del Barça menor d'edat i emmarca dins la llibertat d'expressió la mera exhibició d'un estel. De fet, demana que es permeti lluir banderes independentistes en els pròxims partits. I els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa, 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats de risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs a les zones habilitades per fer-ho. El cos ha avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i fa una crida a extremar les precaucions. I la verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera molta incertesa entre els pagesos.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
3: Ràdio Nostàlgia, anys 60.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP, assumint la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
2: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
1: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i el rec de suport. Tot això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
3: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa l'abrem en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
1: L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes, a les quals es podrà trobar producte local, de restauració i dels vins de la DO Empordà, que fa poques setmanes que han iniciat precisament la barema. Aquesta serà la 40a edició de la mostra del vi i la tercera del fòrum gastronòmic a la capital de l'Empordà, i serà la primera que els dos certàmens comparteixen espai. I la masia, la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com la caçadora de masies a les xarxes, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. L'obra costarà 91.000 euros, tot i que en demanaran una subvenció, n'han d'assumir el 30% del cost. I acabem parlant de l'Atlètic de Madrid, que és contundent. Julián Álvarez no vindrà al Barça. Així ho ha fet saber en un comunicat en què diuen que el Consell d'Administració dona suport a l'estratègia del club en el sentit de no negociar el traspàs del jugador argentí al Club Futbol Club Barcelona.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Heavy vibes, Italo disco classics, Megamix Volume 2.
0: Generació Chic amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va. Ens hi posem en una nova edició d'aquest Generació Chic. Una nova edició, un nou programa, una nova història, com sempre, amb les ganes a punt, amb totes les piles ben carregades per acompanyar-vos durant 55 minuts, compartint algunes de les millors cançons d'aquells 80 i 90. Evidentment dic algunes, perquè no ens hi cabrien només en una hora. Com ens hi pot cabre tota una història dins d'una hora? És impossible, així que seran, doncs això, quatre pessigadetes, 10-12 cançons que segur que coneixes, segur que comparteixes. Moltes les coneixes perquè ens les heu demanat vosaltres. Vosaltres a través d'un programa com aquest Generació Chic, a través de les xarxes socials, a través d'un perfil que compartim amb vosaltres. Allà, aquí al Generació Chic, arroba al davant, tot juntet. Ja ho saps que si no aquesta gent s'enfada, si no els hi posa les lletres ben posades, no ens trobareu pas. Allà on cada vegada som més... Doncs allà és on vosaltres, alguns, ens deixeu històries, ens deixeu... Dic històries perquè alguns ens expliqueu què fèieu quan sonava aquella cançó. Avui has posat aquella cançó i a mi em recorda quan anava per primera vegada, doncs, no sé, uns va dir, ara no sabria dir el nom i quedaria malament. Bé, quedaria bastant malament de totes maneres. Però era la cançó que vam fer servir amb un ballet d'aquests de final de curs. Bé, doncs molt bé, era el que fèiem, agafar aquelles cançons i fer aquelles coreografies perquè ens aprovessin gimnàs, no? Que deies, home, que si hi ha ni gimnàs, noi, això, Déu, ja comença a ser preocupant. Altres no, altres ho aprovàveu tot amb una facilitat enorme, noi. Amb aquella alegria, eh? Com si no vingués amb mi, arribo, pim, pam, va, vinga, un 10, hombre! Vinga, doncs molt bé. Tots aquests són els que ara doncs, ens operen, són metges, són advocats, són d'això. Bé, els que traiem nous i mitjos, doncs també són gent guai, eh? No fotem ara, no diem que una cosa per l'altra. Aquí tots som feliços. Perquè vam créixer en una generació que una de les cançons més importants de la nostra existència la xiulava i la cantava un senyor que es deia Boy McFerrin i ens deia que, escolta'm, que don't worry, be happy. Així que no ens preocupem de res. Anem a fer un programa feliç, et sembla? Anem a fer un Generació Chic, això, allunyat de històries rares. Anem a passar-ho bé 55 minuts.

Ai, això és un gran leitmotiv per començar el programa d'avui, eh? Això de, escolta'm, ei, no et preocupis i sigues feliç, que tot anirà bé. Apliquem aquella altra màxima que diuen que sí, home, si no té solució, tampoc cal que et preocupis. I si té solució, no et preocupis perquè ja solucionarà. Això ho diuen els de l'ampolla mig plena, sempre. Tu de quins ets? A veure, explica'm de quins ets tu. Ampolla plena, ampolla buida, o ens fotem l'ampolla i que sigui el que Déu vulgui.

El senyor Bobby McFerrin, que, mira, doncs, ell, de fet, ell ja era fill d'un baríton que va ser el primer afroamericà que va cantar a l'Òpera de Nova York. I ell és director d'orquestra, Però va fer aquesta cançó que, sens dubte, a més és una pel·lícula, és de la pel·lícula Cocktail, també segur que també recordes la pel·lícula Cocktail. Mare de Déu, aquella pel·lícula amb aquelles ampolles volant per tot arreu, que dius, això no ho sabré fer mai a la vida, i alguns ho intentaven fer i després passava el que passava. Però no parlem de la pel·lícula, va. Res, et deia que el Bobby McFerrin, que va fer moltes cançons, però que aquesta és, sens dubte, la seva gran cançó. Aquesta cançó, a més, està feta sense ni un sol instrument. Tot el que sentiu en aquí ho fa ell amb la boca. La veu, evidentment. Els coros que hi ha darrere, aquests... que això també és ell. I aquest ritme que hi ha... Tot això és ell. Una producció totalment vocal. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Doncs amb el Don't Worry, Be Happy del Bobby McFerrin és amb el que comencem el Generació d'avui. I ho fem amb un exitasso del Mike Oldfield, que també té moltes coses per explicar.

0: El Moonlight Shadow, sens dubte, el senzill més important, més reconegut del gran Mike Oldfield des d'un àlbum que es deia Crisis i que era de 1983. Et deia abans que això tenia molta història per explicar aquesta cançó, com sempre, la veu. Ja saps que Mike Oldfield és qui feia les cançons, la música, ho escrivia tot, però que sempre buscava doncs, alguna veu normalment femenina. A vegades la seva germana, la Sally Oldfield, li ha gravat moltes cançons. En aquest cas, com sempre, una de les seves veus de referència era la Maggie Reilly. Aquí tenim la Maggie Reilly de la mà de Mike Oldfield amb aquest Moonlight Shadow. Què explica aquesta cançó de Moonlight Shadow? Home, doncs, si escoltes la lletra, s'assembla molt a que t'estigui explicant una pel·lícula que ja coneixem, per desgràcia, una pel·lícula que no ens agrada massa, i que era doncs, l'assassinat del John Lennon aquell desembre. Ell diu que no acaba de ser ben bé això, però que aquella nit ell, de fet, estava a Nova York i que, mira, doncs que potser sí que se li va quedar en el seu subconscient aquella història i potser doncs, va sortir això. Una altra cosa important, curiosa d'explicar. El senzill, la portada del senzill és en si doncs, el raconet de dalt de la portada de l'àlbum, eh? Agafa l'àlbum i del raconet de dalt de l'àlbum doncs fa la portada del single. Mira, ves, una altra tonterieta que si no la sabies ja la saps. Mike Oldfield, des del Crisis de 1983, com sempre, portant coses guapes, guapes, guapes, perquè sí. Ai, you wanna get down? Què et sembla això? Anem a donar-li flow. Anem a donar-li una mica de funky, guapo, guapo, perquè sí, el Generació Chic. If you wanna get out.
1: Generació Chic.
0: Ai, sí, senyor. Són els Cool and the Gang.

Una autèntica passada tenir els reis de les pistes de ball, els Cool and the Gang, els reis de la funky, eh? Amb el permís d'Erwin and Fire, si vols. Però aquest Get Down On It, una de les grans obres de la música funky de la mà dels Cool and the Gang, la banda dels germans Bell, la banda liderada pel James A.T. Taylor, o liderada almenys pel que fa a la veu. I et dic que la creació de tota aquesta història és de dos germans, els germans Bell, que són els que doncs, posen en marxa tot això. Robert Cool Bell, Ronald Bell, els artífacs d'una banda des d'inicis. Mira, això, aquesta gent van començar l'any 64 i encara estan donant concerts. Encara aquest estiu tindrem concerts de Cool and the Gang. Nois, això sempre és interessant. I això que arriba per sota també ho és molt, eh? I no la gay. Avui estem d'històries, i no la gay era el nom de la bomba, de l'avió que portava la bomba atòmica. Orchestral Maneuvers in the Dark, en van fer una cançó que sonava així de bé.

ja estem de història total, tant amb, abans amb la cançó del, que et deia que parlava de, doncs, de l'assassinat del John Lennon, i ara també doncs, amb un home, jo també potser podríem dir-ho que era un gran assassinat, que va ser allò, l'Orquestra Manu de Gindadar, que és una formació anglesa que van fer aquest, el 1980, van fer doncs, aquesta cançó. I aquesta cançó doncs, parla, versa sobre això, sobre l'avió que va llançar la bomba atòmica, aquella Little Boy que li van dir, doncs aquí tot li posaven nom, l'avió li van dir Enola Gay i a la bomba que van deixar anar doncs, li deien Little Boy. Doncs és aquella primera bomba atòmica sobre Hiroshima a la Segona Guerra Mundial. D'aquella història en van fer una cançó, aquesta, els OMD, que és més fàcil dir-ho així que no pas amb les seves sigles, o amb les seves, amb el nom que volen dir aquestes sigles. I mira, doncs avui a nosaltres ens va agradar com a cançó, eh? Ara ens posem així, rotllo... Què? Rotllo directe, que els directes sempre amb gent sempre molen una mica, eh? La vida, què és la vida? I ja ens ho deien els Opus. Life is life. Aquest Life is life del 84 és una cançó d'aquelles per cantar-la encara que no sàpigues la lletra.

0: Va, que al final el sabem tots. Life is Life. Aquesta cançó ens la portaven uns australians que es deien Opus. I aquest Life is Life, et deia, les versions en directe sempre tenen molta més canya. De fet, aquesta versió, que és la que coneixem, l'original, està gravada ja en directe durant un concert dels Opus. Aquesta banda, ja et dic, són australians. I aquest Life is Life, aquest na-na-na-na-ra, és una cosa d'aquelles que sona com a, fins i tot, guapo per posar, no sé, és allò que es canta als camps de futbol, eh?
1: Sobre el Wembley Stadium de Londres.
0: Ah, sí, per què? Mira, va, aquesta, ara t'explico així per sota, però després te la deixarem sentir des del principi perquè també té història. Avui estem de històries, però avui és 20 de maig, i el 20 de maig, per molts anys, el recordarem per aquella Copa d'Europa guanyada pel Barça a Wembley l'any 1992. Uns sonats que fèiem un programa de ràdio i que li vam dir al Minutero, vam agafar i ens vam atrevir a fer una cançó que molts de vosaltres després veu allà. Doncs tot això ho vam fer, que ho sapigueu, molt abans de que jugués aquell partit. Un mes abans teníem la cançó gravada, els discos fets sobre la taula mentre es veiem el partit. Tot allò va ser aquell ara ja som campions que avui, doncs mira, rememorem un altre 20 de maig. Recordes la cançó? Sí? Vinga, va, escoltem-la.
1: La nit queia sobre el Wembley Stadium de Londres. Encara teníem el cap el pavelló que fa uns anyets l'Esteau ens plantava a Sevilla. Ja mantenen el caquitir. Però ara les banderes blaugranes es desplegaven al vent. Els que és a Barça, es palpaven a l'ambient. Ara ja no cal patir. Hem guanyat aquest partit.

Ara ja som campions, un himne que... Doncs que va ser efectivament de l'any 1992, en aquella primera Copa d'Europa, quan encara no tenia la denominació de Champions League del Barça. Doncs perquè aquell 20 de maig de 1992 a l'estadi de Wembley doncs va sortir el que va sortir, aquell gol del Koeman i tot això. Però com us dic, aquí el mèrit, no sé si és mèrit. Aquest Ara ja som campions, el que deia abans és que això ho vam gravar perquè parlem en primera persona, al final les coses com són, no? Per aquella època, servidor de tots vostès, amb uns companys fèiem un programa de ràdio i també gravàvem algun disc i alguna tonteria, però aquesta doncs ens va sortir la idea de poder gravar un disc per celebrar la primera Copa d'Europa del Barça, donant per fet que la guanyaríem. I això va començar doncs uns mesos abans, un parell de mesos abans. Vam fer la lletra, vam fer la música, vam gravar el disc, els Estudis Aura d'Esplugues, i vam tenir el disc allà a sobre la taula mentre miràvem tots junts el partit, juntament amb el Quique Tejada, amb el Santi Cardús, amb el Javi Jiménez, i jo mateix, Toni Ramoneda, el Javi i jo vam ser qui vam crear una mica la lletra, i amb el Quique doncs hi va posar la música, i vam fer això, ho vam fer, la bogeria aquesta de gravar els discos fent una inversió de confiant en que el Barça guanyaria aquesta Copa d'Europa. La cosa va sortir bé i aquell estiu molta gent a les discoteques veu estar ballant aquest Ara ja som campions, Barça Wembley 1992. Ai, senyor. Va, anem amb música de veritat feta per l'Elton John. Sí, l'Elton John. Amb aquest I'll Still Standing.

Aquesta és de 1983, d'un àlbum que es deia Two Lawful Zero. I amb aquest missatge, com deien els Anegats, els missatges, clar, hem de seguir dempeus. I'm still standing. I si seguim drets, que sigui per ballar, nois, que sigui per ballar, que ens agrada molt. I ballant, ballant, ens ho deia el Lionel Richie, que podem ballar on sigui. Per què no també on the ceiling? Wow! Aquest Dancing on the Ceiling del 86 li donava nom també a l'àlbum, així que anem a ballar aquí. Això que seria la, no sé, el vidre, no?

caminat i això del Dancing on the Ceiling deu venir a dir una cosa així com això de ballar a la claraboia. Jo no sé si... Però sí, ballant pel sostre, ballant per... Perquè, de fet, recordo el vídeo que era un vídeo així com divertit del Lionel Richie, aquest Dancing on the Ceiling. What a feeling. He's dancing on the ceiling. Va, cosetes guapes que us portem aquí. Per cert, molts... gràcies perquè molts ens esteu, esteu felicitant per aquesta cançó que dèieu que no sabia. No sabíeu que tenia res a veure amb aquella... Amb aquella cançó del Barça i allò de l'Ara som campions, home, us ho agraeixo, sí, perquè mira, doncs, després de tant de temps és una cançó que encara dona festa, no? Doncs sí, això és una bogeria d'aquí un servidor de vostès. I ja que estem amb el 20 de maig, ara del 92, però no, una mica abans, felicitar també a la Cris, que es veu que avui és el seu aniversari, no? I... Ens posem rockeros ja per encarar el final del programa? Ho fem amb els Ronaldos? Anem a dir-li adéu a tot Cristo, sobretot als papes. Adiós, papà. I porta'm una mica més de pasta, eh? El coque, amb la colla. I un dels himnes de la nostra generació, aquesta del 88, és del Sac a la Llengua. Adiós, papà.

El Coque Malla ja ho té, eh? Té aquesta imatge de Chico Malote que us agrada tant i tant. No ho negueu. Aquests quasi guapos triomfen molt, eh? Ai, va, sí! Más dinero! Más dinero!

0: Senyors, estem acabant el Generació Xic d'avui i ho farem amb un himne, eh? Amb els Guns N' Roses. Això sí, senyor. Això és un...
1: Camasso.

el que vindria a ser una obra mestra per tancar el Generació Chic d'avui, com no pot ser d'una altra manera, amb la banda americana dels Guns N' Roses. Des de l'Appetite for Destruction, segurament un dels àlbums més potents, més bèsties, més brutals, més acollonants d'aquesta banda, amb aquest Sweet Child O' Mine.

0: la banda d'Axel Rose per tancar la generació d'avui. Gràcies per tots els missatges. Avui han sigut moltíssims que us aneu posant en contacte amb nosaltres. Gràcies també a... ja ho saps, a Instagram, a través d'Instagram, amb l'arroba al davant. Nosaltres tornem la setmana que ve. Sí? Acabem un guapo, això, avui. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Creix la tensió a Ceuta, desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament dels migrants que malviuen a la platja de Benite de la ciutat autònoma. Els manifestants formen part d'un nombrós grup que durant la tarda ha impedit l'arribada dels vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n va, sinó també la Creu Roja és una màfia. La policia carrega contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Tot plegat després que avui el govern espanyol s'ha proposat superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. Després de la conferència de joventut i infància, el govern català ha reclamat una solució coordinada en totes les comunitats per als menors de Ceuta i ha demanat responsabilitat al PP. Escoltem el regidor de Drets Socials, Raúl Moreno.
6: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució va venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
5: I un veí de Cubelles ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que són no són inclusius a municipis com el Garraf i el Baix Penedès. José Romero és un veí amb mobilitat reduïda que es desplaça amb cadira de rodes elèctrica i que hi ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten. L'escoltem.
7: Un parc infantil és on ensenyamos a nuestros niños a vivir en sociedad. ¿No? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos, lo dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
5: I el Festival Temporada Alta celebra 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes. Es farà del 3 d'octubre al 8 de novembre. I un apunt d'esports, el sorteig de la Champions League ja s'ha fet al Fòrum Grimaldi i ha estat molt exigent amb el Barça. El conjunt de Flick s'enfrontarà a la Lligueta als següents 8 equips. Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como i Saba. Respecte al curs passat, l'equip blaugrana repetirà l'enfrontament contra l'actual campió, el PSG. Per cert, que ara a les 9 el Barça rep l'Atlètic Club en la primera jornada de la Lliga, que va ser jornada pel Mundial.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
8: Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de Joan Capri. El desmemoriat.
9: Perdoni, però estic completament despistat. Escolti, un despiste total. Aquesta sensació de no saber mai el que em pesco, ni el que vaig a dir, ni el que vaig a fer. Aquesta sensació, aquesta cosa... Ara mateix ja dic, i no és pas que em vingui de família, eh? Perquè la meva família, precisament més aviat d'això, la meva família, oi? Eh? Precisament tinc una nebudeta, oi? Eh? Una nena petita, oi? Eh? Petita, ja dic, que deu tenir la nebudeta, deu tenir... Sí, no té més, ja dic, oi? Doncs aquesta nena d'aquesta edat, que té molta gràcia, oi? L'altre dia havia anat a jugar, oi? Al carrer, oi? Amb les nenes, allò que passa, anem a jugar, ja. I eren les dues, doncs, la nena, veuràs, cap a casa, oi? I al pujar l'escala, la tia, la que li fa... Vaja, no li fa, és la tia autèntica, oi? Doncs baixava l'escala i la nena pujava, que és quan la gent es troba, no? Generalment, quan un puja a l'altre baixa. Doncs la tia, que sempre havia sigut molt d'allò, oi? La tia sempre ho havia tingut, això, oi? Doncs al veure la nena, amb mala fe, que és el que vaig, oi? Amb mala intenció, perquè la tia sempre ho havia tingut, això, doncs li diu, oi? Per veure si la nena hi... d'això, oi? Li diu, nena! A la nena. Diu, nena! Li pregunta, oi? Li fa... Ara no me'n recordo ben bé el que li va preguntar, però vaja, el que li va preguntar em té sense cuidado. El que em vull referir jo, diguem, és el de la nena, oi? La nena, perquè veieu que no, oi? No és despistada com ella. La nena, al sentir això, que ja es veia, oi? Que era mala intenció, que li preguntava la tia, doncs, noi, es tomba com una doneta i, noi, sense ni pensar-s'ho, nic! De seguida, la nena. Hasta la portera, que ho va sentir, diu, ja l'he sentit a la nena, li va fer molta gràcia. Sembla mentida que aquesta edat es pugui contestar d'aquesta manera sense d'això, oi? és molt curiosa. I encara, quan trobo persones com jo, i, doncs, diguem així, doncs m'hi entenc. Ara, si en trobo un que està pitjor com jo, com l'altre dia, que em vaig trobar un a la Rambla, allò va ser horrorós, oi? Jo el vaig veure venir, dic, aquest home està pitjor que tu. Escolteu, potser vam estar abraçats 3 hores a la Rambla, eh? No hi havia manera de saber que ens coneixíem. Al final, jo era vaig dir, dic, mireu, jo li vaig dir, mireu, separem-nos, eh? Que vos i jo encara som joves, ja ens en recordarem un dia o altre de que ens coneixem. Oi, encara es va tombar diverses vegades mirant-me, oi? Ara que hi ha coses en la vida que te'n recordes com si fos ara mateix, esclar, coses que són aquestes. El meu primer amor, per exemple, això ho podria explicar, escolteu, com si fos ara mateix. Hasta ho explicaré, que avui sembla que tinc una miqueta de memòria, oi? La primera vegada que la vaig veure, la meva primera xicota, diguem, el meu primer flirt, diguem, ai, perdoneu la paraula i l'expressió, la primera vegada que la vaig veure va ser per Corpus, als claustres de la catedral, mentre es veia passar la professora de les Palmes. Calla, calla, calleu, calleu, Palmes i Corpus no pot ser, que passava una professora, sí que me'n recordo. Encara sembla que la vaig girar a cantonada al carrer de l'Espeseria, aquella quantitat de cucurulles negres. El tu, el Dijous Sant, era nois! El dijous sant o el divendres sant? Bé, escolteu, no vindrà pas un dia, ara no ens alarmem per això. El dijous o el divendres sant? Noi, me n'adono d'una xicota que hi havia al davant meu. Quina xicota, noi, quin coset tan bufó. I quin clatellet. Escolteu, a mi de les dones doneu-me un bon clatell. L'altre ja m'agrada, oi? Però, desenganyeu-vos, un clatell és sempre clatell. Res, nois, veure aquesta xicota i quedar-me tot d'una peça va ser tot-ho. Només vaig veure que ella tota la nit, esclar, seia per davant de la meva butaca, i allà al teatre estaven tots tan juntets. Vet aquí que al començar els tres últims compassos de la ida s'aixeca aquell xicotet amb aquell nuvolet de glaça blanca. És dir, blanca no, perquè no hi anava de blanca. Portava un vestit, què us diré jo, un vestit d'un color, què us diré, un color sòlid, això sí, d'aquests colors que no perden, oi? En fi, em penso muntar una faldilleta de color. I mira, sembla un modelet d'aquests de Can Prats Fatxó, oi? Doncs res, nois, cop de fuet, desapareix el cotxe i només sento la veu de la seva mamà que diu: quina nit de perros, cuita, Adelaida! I es fiquen dintre. Adelaida? Calla, ara Adelaida, perdoneu, no, si no es deia Adelaida, no, si no es deia d'això Adelaida, Rosalia, Josefina... Rosalia es deia, home, calleu, home, Rosalia, home, si precisament pels noms és pel que tinc més memòria. Rosalia es deia. Res, noi, ja no la vaig veure més. Al cap d'un any, de 2 anys, vaig veure que sortia un dia de missa de 12 de Sant Jaume amb el seu oncle, orfe de pare i mare, pobret, oi? Doncs que seguia i es fiquen amb aquella entrada alta, aquella entrada ampla que hi ha allà al carrer Sant Pau, oi? El tu, no? Que allà hi vivia jo. No, el carrer Escudillers va tirar. Allà i sí que escales amunt amb el seu oncle, i jo dic, ara em sentirà. Ell escales amunt amb l'oncle, i jo amunt, amunt, amunt, i, no, i ara venia el Terrat, ja m'havien dit que era d'alta societat, però no tant, oi? Me li vaig posar al costat i procurant que el seu oncle no em sentís, li dic, Carmeta! El seu oncle em va clavar una mirada, que sort, sort que el tramvia anava a poc, o si no ens n'anem tots d'alta baix. En fi, escolteu, és una història que no l'oblidaré mai, eh? Mai, per anys que visqui, escolteu, encara que visqués més anys que en d'allò, que... Perdoneu, no me'n recordo qui és aquest que va viure tants anys, però en fi, sigui el que sigui, sigui el que sigui. Mare de Déu, senyor, estic malament. Estic molt malament. A veure el pols, perdoneu, a veure el pols, 37, 36, 37, 37 i 37, 74, ja hi som, 2 pulsacions més que fa una hora. Clar que també ara m'he menjat una botifarrota amb mongetes i potser això m'ha fumut aquesta sotregada, però vaja, no deixen de ser 2 pulsacions més i això la llarga mata, sabeu? Ai, senyor, sempre sí, vostès diran, per què no va veure el metge? Els metges... Quasi bé cada dia els veig tots, els metges. Metges no serveixen per res, perdoni, noi, si hi ha algú que m'escolta, però els metges, moltes vegades, res de res. Les medicines potser sí, però els metges, mare de Déu. I de medicines no és pas que m'estigui de res. Mireu, totes les butxaques plenes. I què? Em trobo com abans. I mireu, esclar, les medicines, si veieu les medicines, si veieu aquells prospectes, allò que diu indicaciones, si ho llegiu allò, doncs sobre el paper ho curen tot. Tot, esclar, si no, no el vendrien. Aquest mateix, mireu, aquest, penso que és aquest, aquest el clodia, no sé què, aquest, menys els peus plans, ho cura tot, això. Doncs ja es veu que això no pot ser, home, que això ho fan per vendre i res més. Mare de Déu, els metges. Amb tot això, ara, de més, que hem fet córrer de la pressió. Una altra manera de treure els diners de la gent. Vinga, que tothom es vigila de la pressió. O sigui que tens 40 anys, vinga, que s'ha de fer fent de la pressió. I vinga, nois, 200 pessetes cada vegada. Veu que ja m'han fet un tip a mi de prendre'm 200 pessetes, eh? Jo era abans una persona que abans jo, per prendre'm 200 pessetes, m'havien de pressionar molt a mi. Doncs ara me les han pres, més ben dit, ara ja no, perquè ja fa molt temps que tinc la parella a casa, ja ho crec, ja l'he amortitzat i tot, jo. Faig menjar per la minyona i és acabat, a mi m'és igual que manxi l'un o que manxi l'altre, a mi. Re, els metges, res de res. Ja dic, les medicines potser sí, és clar, et vas acostumant a les medicines, perquè és clar, mala intenció no n'hi ha, jo no crec que els metges tinguin interès que la gent, diguem-ne, es morin, no, Déu nos en guard, això no té... No, ells els interessa que la gent visquin, que estiguin malalts, però que vagin vivint, i ells també van vivint, i tot això és una cadena, però és clar, hi ha naturaleses que no ho resisteixen, i llavors, catacrac, tots són corredisses, allò. No. Oi, encara, ja dic, no sé, mala intenció no, perquè ara ja dic que els metges, una vegada, si passa una d'aquestes desgràcies, almenys, doncs, mira, desapareixen, oi? El dia de l'enterrament desapareixen i al cap d'uns dies envien la factura, perquè això no ho perdonen, oi? Ara, en temps del Rossinyol, en temps dels 800, els metges inclús anaven a l'enterro del malalt que havien... No sé, perdoni, anava a dir un disbarat ara. En fi, del malalt que es havia mort. Que això és molt gros, eh? Això és molt gros. Jo no sé qui ho deia d'aquell temps, i tenia molt terror. No sé qui ho deia, un humorista d'aquells temps, i em penso que tenia molt terror, i deia. Jo cada vegada que veig el metge, darrere l'enterro, el dol, perquè anaven al dol, el metge de cabecera, diu, em fa el mateix efecte que veig una modista que va entregar la feina. I no parlem ara dels veterinaris, perquè, escolteu, aquests a vegades... Ja voldria saber qui és més bèstia, perdoni, noi, si hi ha algú que m'escolta. Hi ha un amic meu, els explicaré un cas, que va comprar un cavall, aquests xicots que tenen afició a muntar cavall, oi? I el van enredar. Li van pagar 30.000 i pico de pessetes d'un cavall, i res, el cavall, ni la bèstia, ni un pas, escolteu, ni un pas de caminar. I, esclar, doncs va haver d'anar a veure un veterinari, va anar a casa del veterinari, i li va aixecar la cua al veterinari, ja li va sortir amb bata blanca, no sé per què hi han d'anar amb bata blanca, però en fi, va sortir amb bata blanca, li aixeca la cua i diu, bé, diu això, i diu, ja està vist. El meu amic diu, que li va dir, diu, bueno, què és el que està vist? Diu, perquè segons que ja ho veig cada dia, jo. Diu, no, home, que ja està vist el que té. Diu, mireu, aquesta bèstia ha agafat com un reuma i ara jo li faré un supositori, oi? I vostè li posa aquesta nit, oi? Si veu que la bèstia camina, pari. Però si veu que encara no camina, l'endemà em repeteix amb un altre supositori. I els hi faig amb dos colors perquè no es confongui. Aquesta nit li posa aquest de color negre. L'endemà li posa aquest altre de color vermell. Si demà veu que camina, pari, eh? O si no, li posa el vermell. Passi bé, passi bé. Al cap d'un temps es van veure. El meu amic va dir, què? Diu, que ja està curat, això? Diu, que, home, que havia d'estar curat. Vos m'havíeu d'avisar, home. Diu, però que no us camina el cavall. Que no us camina, home. I massa que camina. Bueno, em veu tenir prou amb el negre. Diu, carai, si em vaig tenir prou. Diu, sort que de seguida jo em vaig posar el vermell, si no, no l'agafo. I bé, tornant amb els metges. Ara això ha sigut un incís als veterinaris. Els metges tenen aquesta mania, que quan no et troben el mal et diuen això, el que em diuen a mi, que vostè té manies i que són qüestió de nervis. Ja hi som una altra vegada. Aquest assumpte dels nervis, escolteu, quan us diguin al metge que teniu nervis, més val que plegueu, perquè llavors ja no sabeu on sou. Perquè jo em faig un tibrec als nervis, perquè això ja diu que no hi poden fer res. Jo vaig anar al metge últimament, al metge dels nervis, i ja m'ho va dir francament, diu, miri, això és una cosa d'assumpte de nervis, tot això, aquests mals que sent, diu, no res, se li fiquen els nervis per tot arreu, i això no ho puc curar jo, ho hem de fer entre tots dos, vostè hi ha de posar de la seva part, jo hi posaré el que pugui, però vostè ha de fer un esforç. Ara jo li receptaré una cosa, oi? Però vostè, una vegada ho hagi ja fet, ho hagi pres, vostè procuri animar-se, entre tots dos, jo també, entre tots dos, i entre tots dos, i tant va dir entre tots dos, que al final, esclar, quan em va demanar 500 pessetes, jo li vaig dir, escolti, posi 250, perquè si no, no acabaríem mai aquí, oi? Aquesta mania que tenen, que tu tens manies, i que és clar, i et comencen a dir, a més, que tinc bona cara, perquè esclar, l'aspecte meu és bo, que vostè té bona cara, home, que vostè té bona cara. Jo li vaig dir aquest dia al metge, bona cara, eh? Vostè no ha anat mai al cementiri, totes aquelles fotografies que hi ha per fora, tots fan bona cara, aquella gent. Doncs no els vulgueu veure ara. No res de la bona cara. Que veig que cada dia que passa és un dia que tinc més, i cada any és un any més, i que d'aquí 10, 30, 40, 60, 70 anys, jo també, catacrac! I llavors tots seran corredisses per mi. Tothom dirà, potser sí que tenia el mal dintre. En fi, que nois, que em sembla mentida que trobant-me tan malament com em trobo, estigui tan bé com estic.

0: el suïcidi.
1: Si hi ha una cosa que no he comprès mai en aquesta vida, les coses, és el suïcidi. Jo crec que de la mateixa manera que no vàrem fer res, ell, almenys nosaltres, oi, per venir al món, tampoc hem de fer res per anar-se'n. Nosaltres sempre quiets. Aquesta és la nostra posició. És lleig, és lleig. Suïcidar-se és lleig. I covard. És covard. Molts a l'hora de fer-ho se'n donen compte. El que passa és que ja és massa tard, però ja ho veuen que l'altre dia em van explicar que n'hi havia un que mentre s'estrangulava anava cridant «Auxili! Auxili! Auxili! Com ofego!» Això no es pot fer, això. Això és de covard. I va anar tot el veïnat i va fer un ridícul pobret allà penjat com un pernil i la gent despenjant-lo amunt i avall. Això no es pot fer. Altres es maten fredament. Ells ho diuen, que es maten fredament. Acostumen a ser els mujeriegos. Sí, el que diríem els romàntics moderns. Aquells que per ells la vida és allò d'aquell vers, aquell vers famós de «En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo según el color de la camisa d'Elvira, de Julia o de Leonor». No, home, això és un vers, però això no se n'ha de fer cas. I aquests acostumen a aguantar el tipus. Sí, sí, aquests nens amb el seu whisky. Aquest dia en van trobar un, que mira, el van trobar amb la soga al coll i el whisky a la mà. És dir, fins a l'últim moment va morir amb whisky amb soga. Ara, els més pallussos són els aquests que inclús deixen una carta al jutge. Sí. Tenen la sang freda d'escriure una carta. L'altre dia me'n va venir una a les meves mans que deia: «Senyor jutge, em suïcido per primera i última vegada. Dec diners a tothom, fins als cobradors d'autobusos. Ja ho veu que això no pot continuar. El que puja més és el deute que tinc amb la minyona. Li dec 3 mesos. Vostè ja pot imaginar-se lo que és. No veig altra solució. Espero que algú altre m'enterri i que el Senyor perdoni les meves deutes, així com jo perdono, ni tan sols guardo rancor a cap dels meus acreedors. I vostè, senyor jutge, rebi el saludo del seu segur cadàver i gelat servidor», i una firma il·legible. Ah, la postdata és molt bona, deia: «Postdata, espero que rebi aquesta lletra, que és l'última que torno». Res, home, res de matar-se. Que el món va malament, carai, tant. Així, a mi que m'heu d'explicar que estem tots carregats de deutes, també ja ho sabem, això. Ara, amics, que això no és motiu. Si això fos motiu, ja no quedaríem ningú en aquesta terra. Re, home, re. A més, mireu si em va de malament les coses. L'altre dia, un pobre botiguer, un amic meu, que ja feia temps ja, que no feia un ral de calaix, oi? Ja indignat, va posar a la porta el següent lletreret: «Si no veniu a comprar d'una vegada, demà liquido totes les existències, incluïda la meva». L'endemà, perquè la gent, escolteu, la gent és bona, en el fons, hi havia una cua de compradors que feia esgarrifar. De seguida va treure el cartellet, saps? De totes maneres el guarda, per si un cas. Anem, re, i ara, res de matar-se. A més, és cosa de rics, això de matar-se. Sí, tant, això, aquesta gent que són famosos, que tenen la vida solucionada, gent que ja ho tenen tot, ja ho han vist tot, però carai, nosaltres encara hem de veure moltes coses, hem de veure plegat com s'acaba tot això. Home, i repeteixo, és cosa de rics, això. S'ha de comprar la pistola, i val que l'és una pistola, Perquè, mireu, un atracament, per exemple, es pot fer amb una pistola de plàstic, això ho hem llegit moltes vegades, oi? Ara, matar-se amb una de plàstic no acabes mai. Anem, i tant. Mireu, hi ha un pobre xicot, un amic meu, que era un desgraciat, un noi que no tenia una pela i encara es va voler matar. És clar, com que no tenia una pela, va haver d'anar per lo més econòmic, oi? Es va haver d'emmorrar allà el gas, allà, respirant. Però esclar, com que feia tant temps que no pagava, a la meitat li van tallar el gas. Ai, senyor, va ser horrorós. Va quedar per terra allò només mig suïcidat. Que feia un fàstic aquell home a mig suïcidar. Escolteu, i el curiós és que va venir el metge de seguida, se va mirar una estona i només va dir: «Jo el acabaria de matar, aquest home». El metge del seguro, deia. És clar, es veu que ja tenia mitja feina feta ell. Res, home, res. Agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida.
0: Vol dir que el discurs no seria millor que el fes vostè? Al cap i a la fi és el primer tinent d'alcalde.
1: Ja ho faré jo, eh? Ara jo tinc por de parlar massa, eh? I avui, si parles massa, corres el perill de que t'agafin. D'acord, anem per feina, que les masses s'enfervoritzen.
0: Ja el presentaré jo. Atenció, aquí l'alcalde us vol dir quatre tonteries.
1: Què és? Va, el que és cal. Tonteries, després en parlem. Ciutadans, fills de... Senyor Lloberes, aquest micro, què passa amb aquest micro? Fa molt soroll, aquest micro. A veure, el provaré jo, doncs. Micro, uno, dos. Bé, paro, perquè al contrari es creuran que els he concentrat perquè facin la instrucció, aquesta gent. Vinga. Ciutadans, fills de cabretes de dalt. Això no pot ser. A mi que em xiulin després del discurs, passi. Però abans no, eh? A veure. Això és el que vibra, això. A veure, el senyor Brutons, aguanti'l fort, és que vibra. Ara. Ciutadans, vos parla l'alcalde. Estimats veïns, cabretencs tots, com a alcalde que sóc d'aquest poble i com a bon cabretenc, per mi és avui un gran dia. Un dia gran. Un dia d'aquells que dius: carai, quin dia! Sabeu què representa per mi poder-vos entregar les 200 vivendes protegides del sol i dels aiguats que formen aquest polígon anomenat la Campana? Doncs significa, amics, que teniu la sort d'escoltar-me, que a partir d'avui el nom de la Campana sonarà. I sonarà gràcies a la cooperativa lletera que ha fet possible la construcció d'aquest grup. Treballadors, mireu si ens ha portat lluny la llet d'aquest poble. I és que la nostra llet, avui la tan acreditada llet, la vaca sagrada, que Industrial Lletera ha llançat al mercat, ha procurat treballar sempre amb llet de primeríssima qualitat, al revés d'altres indústries de la competència que cada dia treballen amb més mala llet. I això s'ha aconseguit, treballadors que m'escolteu, gràcies al vostre esperit de ramat, al vostre esperit de pastur. Sí, gràcies. Avui, dins d'aquesta conjuntura històrica en què vivim, disposareu tots d'un pis amb un lloguer i un sostre baixíssims, d'unes parets blanques com la mateixa llet que les vostres honrades mans munyeixen cada dia. Cabretencs, per a vosaltres s'ha acabat el viure a la palla. Ara anem al gra. Sabeu què hi ha damunt d'aquesta taula? Doncs damunt d'aquesta taula hi ha les 200 claus que ara us seran entregades. Aquesta nit ja podreu sortir tots amb la clau. Amb la clau i el duro, que és el que se us cobrarà simbòlicament per la clau. Sí, treballadors, ha arribat l'anhelant moment de posar les claus sobre la taula. Els pisos ja estan acabats. Bé acabats, pràcticament acabats. S'hi pot viure. Les habitacions són àmplies, totes dues. Els ascensors, a finals de l'any vinent, ja començaran a funcionar de moment fins als primers pisos. Estan ja aprovats els projectes de prolongació fins als últims per abans de 3 anys. D'aigua, de moment, no n'hi ha. Per desgràcia, aquest poble sempre ha patit de falta d'aigua. Això és una de les causes perquè la nostra Industrial Lletera no estigui encara en ple desarrollo. Però jo us asseguro de què n'hi haurà. El projecte del Pantano fa 15 anys que està aprovat, o sigui que això deu estar al caure. Les vivendes, doncs, ja estan fetes, i ben fetes. Les petites esquerdes que hi veureu no hi doneu importància. Això és culpa del terreny. Ja sabeu que el subsol de Cabaretes de Dalt és pedregós i fa una mica d'esquena d'asa. I ara que he dit asa, vull aprofitar el moment per donar públicament les gràcies a l'arquitecte senyor Molins, que després de molts estudis ha arribat a aconseguir ficar còmodament 8 persones en un pis de 10 metres quadrats. Sapigueu, doncs, que ha arribat el moment de dir-vos que ja sou propietaris. No del tot, naturalment, però després de les 20.000 pessetes que heu donat d'entrada i les 1.500 que pagareu mensual i religiosament, d'aquí 80 anys tindreu el pis vostre. Al revés de tanta gent que després de pagar lloguers escandalosos encara no gosen dir aquest pis és meu. Res més, estimats fills de Cabretes, que sigueu feliços i que el pis ens puguem veure.

No en parlem? Doncs no en parlem. Bé, senyors, senyores, avui ja has de parlar d'un tema una miqueta fort. Tema escabrós. Tema d'aquests que més valdria que no en parlés, però ho hem d'afrontar tot, hem de dir-ho. Un tema terrible. És clar que nosaltres ja ho tenim assumit. Nosaltres ja n'hem passat d'això, però n'hi ha molts que encara no. Encara estan en la seva manera de ser, com hauria de ser, i tots els perquès i els contres. Nosaltres no. En una paraula, avui parlarem del petó. Però no d'aquells petons, diguem, d'abans. Allò no eren petons, nosaltres. Era una sombra de petó. Era un frec a frec, un acostar-se. No, amb la Quimeta encara me'n recordo quan volíem fer un petó. Mare de Déu, el que havíem de patir. Buscar un carreró que no hi hagués gaire llum, que hi hagués poc gas. Si pogués ser un dia que plogués encara millor. En fi, totes les coses perquè ningú ens veiés. Però ara no. Ara és tot el contrari. Home, teniu el cas del Peret Mestre. El Peret Mestre, quan es va casar, que tenia 30 anys, que 30 anys són 30 anys, doncs de la nit de noces, quan se li va voler acostar, a la pura que la seva dona, el padrí va tenir la mania de posar-li pura, que tot influïa també, oi? És clar, doncs aquella dona, no, de cap manera que no, que et vull fer un petó, no, de cap manera, no s'hi va voler que s'hi acostés els llavis, que no volia, que allò era una porqueria, un petó, la cosa més bonica que hi ha, una porqueria, que no ho veus, que si ens veiés la mama diria que tu no et portes bé, que ets una mala persona, que això és pecat, que no comprens, que et diria que ets un fresc. Un fresc, jo li dic un fresc i em tens encès com una candela. Que ara potser ens passem d'un cantó a l'altre, que ara és al revés d'abans, potser sí. Mira, hi ha uns trossos de la tele que van enregistrar que ens ho demostraran sobradament. Fixem-s'hi. Va, ja el tenim aquí. Un petó, que això és ben clar que és un petó. Un petó, manat i remenat, costat i costat, agafamentes, una resistència terrible, jo no sé com aguanten, jo aguanten molt més que aquell que canta el gol quan el Barça guanya gol. Recarte, jo no puc, noi, ells encara tenen més resistència que aquell. Mira, doncs a mirar. I la gent res, com si no passés res. No heu vist ningú que esperés, ni els hi digués ni asa ni bèstia. Vinga, som-hi, que no estàs res. Ara toca tu, vinga. Després hi tornaré jo. Són petons a mitges. Això mateix, la feina l'han de fer entre tots dos. És una cosa gran, eh? Ningú, la Rambla, ningú. I en un lloc cèntric, la Rambla Catalunya, ningú. Jo tenia interès a veure com acabaria tot això. I ara veureu. Es van aixecar tranquil·lament, s'asseuen a la moto,

dir, eh? Ens va tirar un petó, però un petó així, amb mala idea, eh? Si aquest petó hagués pogut ser un corte de manga, em sembla que també ho hauria fet. Oh, era una noia d'aquestes que no estava pas per romansos. El cas dintre, hi ha un petó de casc. Aquest és un petó nou. Casc amb casc. El que passa és que aquests no poden durar tant. Només una senyora. Que no lo ven ustedes. Y todavía firmamos aquí. Que no lo ven que esto es una indecencia. Que no lo ven que le está echando mano. Pero ustedes son tan indecentes como ellos, hombre. Ustedes, esto pasa porque ustedes quieren, hombre. Nada, hombre, esto es peor que la inseguridad ciudadana. ¿No comprende? Y encara va dir, si lo hacen es porque ustedes lo dejan hacer. Por eso, porque a ustedes no le pasa nada. A ellos no les pasa nada. Bueno, no les pasa nada, no les pasa nada. Parlem-ne una miqueta d'això. Jo he vist coses molt grosses amb això. Mireu, l'altre dia mateix hi havia una parella que es va fer un petó i no sé què va passar. Jo me'n vaig quedar mirant perquè m'agrada observar. I vaig dir que durava més del que havia de durar. I ella xuclant, xuclant, però veig que es anava tornant groga i ell també es anava tornant d'un color estrany. I es va dir, total, que vaig veure que allò durava massa i que no es podien separar. Vaig avisar un senyor, dic, mira, aquests potser fa 10 minuts que estan fent un petó, i jo veig que ara ja no fan un petó, que més aviat xuclen, oi? Xuclen, els hi passa alguna cosa. I si els agaféssim l'un pels peus i l'altre pel cap, els estiréssim, potser ho solucionaríem, això. No, grocs, rocs. No hi va haver manera, pues, doncs què hem de fer-ho? No tenim més remei que nosaltres avisar a la policia. Doncs vam avisar a la policia. Els hi vam dir, entenen? Van venir la policia immediatament, amb això sí que van amb una rapidesa tremenda, van arribar, se lo miren, dicen, no, esto no podemos hacer nada nosotros. Esto es una charrupada tremenda, señores. Esto no los podemos ni tocar, se nos quedarían las manos, quizá. No. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, yo creo que esto es cosa de los bomberos. Inmediatament jo, res, vaig anar jo mateix a telefonar als bomberos. I els vaig parlar-los en català, perquè els bomberos acostumen a ser catalans. Escoltin,

0: Jo els dic que potser a base d'aigua, no sé, jo, què vol que li digui jo? Vinguin, per favor, això s'ha de solucionar, que els nois moriran asfixiats aquí. Bueno, gràcies. Van venir de seguida. Sí, senyor, van venir en un moment, un sentiment, van agafar aquella quantitat d'eines que tenen. Van venir quatre bombes, que tampoc no n'hi havia necessitat. No es calava foc enlloc. Però vaja, sí, com si van, van xufar, desenxufar, compressors, descompressors, i vinc a ruixar-los i tirar, és que necessiten molta aigua, jo els dic, molta, molta, ja poden anar tirant aigua, i a base d'aigua, i aigua, i aigua, i aigua, tot d'un plegat, bluf! Es van separar. Va sortir com una ventosa, va sortir com, com no sé, una cosa vermellosa, una cosa... No sé, que hi va haver una dona que es diu, això és la placenta, aquesta noia tenia la criatura a la boca. No, no sé, era exagerat, però es va quedar, tots es van quedar. Sabeu el que era allò? Dos xiclets. Es havien fet el petó amb els xiclets de la boca i allò ho havia produït tot, va ser aquelles garrifants, aquest gargamell, aquell, allò que va ser terrible. Dos gavetes, els bombers van agafar els xiclets, els van agafar pel xiclet, els van fer seguir i se'ls van emportar. Tot per culpa del xiclet. Home, jo no vull dir que els ja s'hagin de fer petons com aquells d'en Clargable, però home, que es treguin el xiclet de la boca, que no ho facin amb xiclets, els petons, perquè si no ja veieu el que li passa. I després, quan acabin, doncs, si ho han de fer-ho, que es treguin el xiclet, el deixin sota el seient del passeig, per sempre hi haurà algú altre que se'n pogués aprofitar, però que ho facin sense el xiclet. Ja estem amb aigua fins al coll, però noi, no ens ho compliquin més, no ens ho compliquem tant nosaltres, que no comprenem. Jo comprenc que s'hagin de fer petons, però amb educació, amb una miqueta d'ordre, que no hàgim de quedar d'aquesta manera tan enganxats, d'aquesta... Clar que si et trobes amb un xiclet així, dic un xiclet amb una dona així, em penso que tothom s'hi trobaria d'enganxat, i la feina que tindria de desenganxar-se, la feina que tindria.
1: Com està la plaça?
2: Senyors, estic vivint una gran tragèdia. Veureu, jo em pensava que la meva dona m'enganyava. No us alarmeu, m'enganyava en el bon sentit de la paraula, eh? M'explicaré. Mireu, jo sóc casat, casat a seques. Dic això perquè n'hi ha molts que diuen, no, jo sóc casat i penedit. No, no, jo sóc casat sol. Bueno, sol tampoc, tampoc. No ho explico bé perquè a casa som nou. Som nou, no nous. Nous no perquè n'hi ha de vells. Mireu, a casa som 5 fills, si em els comptar perquè a vegades em descompto, n'hi ha tants. 5 fills, la meva dona, jo, la sogra, i una tia molt vella, molt vella, molt, molt. Aquestes ties encara no sabem ben bé de qui és tia, però el que sabem segur és que té molta gana, molt, molt, no para de menjar, mare de Déu. A vegades es menjaria les estovalles si no la vigiléssim. Com menja, molt menja. Tant, tant li fem provar els bolets abans de menjar-se'ls, a veure si són... En fi, què hi voleu fer-hi? La dona va tirant. Bé, a lo que anàvem, quan em referia a la que la meva dona m'enganyava, vull dir, a l'anar a la plaça. Cada dia em demanava més diners, cada dia em deia que les coses pujaven més, jo no m'ho creia, no podia ser que cada dia, si hagués dit cada dos o tres mesos, o cada any bé, però cada dia no podia ser, ho havia de comprovar. El primer que vaig voler fer, se'm va acudir, és, aprofitant que un amic meu m'havia recomanat, que m'havia dit, home, ja saps que jo menjo més barat a la fonda, vaig dir, i si els portessis a la fonda? Vaig demanar amb una fonda, que ella em va recomanar, una fonda que m'han dit, escolta, tu, per 12,50 menjaràs com un animal. Vaig anar allà i, en efecte, ja em va semblar que tots en una mena de bitxos raros, aquella gent que menjaven, a les parets hi havia una cosa escrita que deia, si quieres estar com un toro, no comas nunca toro, come lo que come el toro. I, esclar, ja vaig veure que només els hi donaven palla i ho fals. Total, que ho vaig deixar córrer. Bé, no hi havia més remei que anar a comprovar-ho a la plaça. Havia d'anar jo personalment a la plaça. I aprofitant un dia que la meva dona va haver d'anar a veure una tia, una altra tia, d'aquestes que no viuen a casa encara, de tant en tant sí que ve, però se'n va, doncs jo vaig dir cap a la plaça. Mare de Déu, la plaça. I quin soroll, i quins crits. Jo no sé si cridaven al veure'm, perquè, esclar, entrar un home allà amb un cistellet no feia gaire bon efecte. Alguns feien una miqueta de rialleta, uns altres es posaven serios, tot eren cares. Un em va dir, escolti, escolti, és que es creuen que és un inspector. Ah, aleshores jo em vaig posar a riure i quan em van veure riure tant ja ho van veure ben clar que no era cap inspector. Bé, jo vaig dir, a veure, jo on és la carn? Jo preguntava per la carn. Em van dir, és allà al fons. Vaig haver de travessar un tros de zona verda, no vull dir de l'això de...

L'Ajuntament no, un tros d'allò que tot era a base de verdura. Tothom ensenyava la ceba, fins que vaig arribar a la carn. Em plantifico davant d'aquelles parades, de seguida un molt atenta, la carnicera, deixi, que els homes tenen feina, la dona, doncs nosaltres també, ja pagaran, no, home, deixi'l despatxar. Em va, mira quin tall rodó, jo vaig dir, mira, és igual rodó que quadrat. Escolta, jo el que vull és carn, som nou. Vinga, colti, llonzes, vaig sentir. Jo que em tombo, que em pensava que es referien a unes dones que tenia al darrere, que només feien que molestar-me, però no, era una dona que cridava llonzes, és una mena de carn que em diuen llonzes. Jo, esclar, amb això de la carn estic una miqueta peix, jo no hi entenc. No em vaig entendre ben bé, no ho vaig veure clar fins que una dona va dir, escolti, vostè oi que vol bistecs? Dic, això ho he sentit anomenar, bistecs, jo vull bistecs, vinga, què és això? I em treu una cuixa d'elefant, allò era una cuixa d'elefant. No havia vist mai una cuixarra d'aquella classe. Diu, miri, 180 pessetes. Dic, ja me la pot embolicar. Diu, bueno, però escolti, no diu que són 9. Ja me la pot embolicar. Però escolti, és que això li fa 7 quilos. Dic, què diu ara? Però què dius amb 80? 180 pessetes al quilo. Vaig quedar clavat. No podia ser. No podia ser 180, doncs, escolti, doncs, què es creu que és això? Encara em va dir de tot. Em vaig quedar de dir, perdoni, amagui la cuixa, però jo no me la puc emportar. Bé, desesperat, em tiro al mar. No s'alarmin, vull dir que me'n vaig al peix. Sí, al peix. Oh! Allò va ser sortir del foc per caure, les brases. Allà tot era més alt, el crit i els preus. Quina manera de cridar. Després que els que havien de cridar eren els compradors, al veure allò, encara són elles les que cridaven, com si tinguessin raó. Sordines, el rap, el lluç, la mare del lluç. No, és cap taco, no. És una mena de peix, això. Les llagostes, allà tothom se les mirava, elles però anaven dient, miren com es belluguen. Les llagostes sí que es bellugaven, però els compradors ni respiraven. Però quins preus! Vaig veure una panera de pops i dir, això, són pops, tots són pops, sí, tots són pops, però tots són pops, clar, cridava tant la gent que jo només feia que dir, tots són pops, i ella cridava, tots són pops, cap d'una estona només feia que dir, tots són pops, semblàvem els coros d'en Clavé. Mare de Déu, i quins preus, però si allò ho veu l'Onassis, us ho asseguro, que encara que hi hagués anat amb ella, li diu, vinga, va, tu calles i cap al barco. Allò no es podia aguantar. Quan vaig veure allò, me'n vaig en tornar cap a la zona verda, dic un pleu-m'ho del que sigui, d'herbes, raves, i els hi donaré raves fregits a casa. Total, que anant cap a casa, vaig pensar que les dones avui són uns màrtirs, fan miracles, el que passa és que no els hi podem dir, si no em farien un gramassa. El que hem de fer és rondinar, però pagar.

0: Com està la plaça?
1: Estic preocupadíssim. M'està passant una cosa horrorosa, i tot per culpa del cinturón. No em refereixo al cinturón perquè em caiguin les calces, no. Perquè ara, a casa, al carrer de casa, hi volen fer passar un cinturón de ronda. I, esclar, al passar el cinturón de ronda, unes passatonetes i el carrer. 20.000 pessetes, apa, i a dormir la Rambla, perquè això s'arregla d'aquesta manera. Jo, nois, jo no ho entenc. Amb 20.000 pessetes, que pot ser el meu dono? Oh, diu, potser amb 20.000 trobarem una entradeta, si aviat ho valdrà l'entrada d'un cine. 10.000 pessetes. Doncs res, no hi ha res a fer. La meva dona ja feia temps que jo li deia, ens trauran, que no veus les excavadores, que ja les tenim aquí, ella que no. Doncs mira, ara ja fora. I ara, doncs, mira, esperant, aviam què hem de fer. La meva dona, el que vol ara, diu, mira, de moment, el que podem fer és anar a viure a casa de la meva germana. La seva germana està casada. El seu marit es diu Jonàs. I tenen 10 criatures. I 10 criatures són moltes criatures. Perquè, veuràs, jo no... A mi m'agrada les criatures. És bonic tenir criatures, però anar-les tenint poc a poc, que les vagis païnt. Ara, si de cop i volta et claven 10 criatures, no hi ha qui ho aguanti, això. No ho compreneu? Doncs ella, doncs, que li tinc mania, que no l'he pogut veure mai, ni amb ella ni el seu marit, i amb el seu marit no hi he tingut mai res, ni una discussió. Una vegada sí, eh? Una vegada ens les vam tenir. Quan va tenir l'última criatura, jo li vaig dir, escolta, Jonàs, tu el que has de fer de tant en tant és vestir-te, eh? Home, esclar, li has d'avisar a un home així. Doncs res, ara ens trobem d'aquesta manera i no hi ha res a fer. I és que el Jonàs, a mi no em cap al cap, perquè que hi ha que veure que és petit, eh? Sembla mentida que un home així tingui aquest nervi. 10 criatures. Doncs és com un hobby. Ell tenir criatures és com un hobby. El metge li va dir que necessitava un hobby i no para. I això no pot ser. Això i la pesca. La pesca també. Se'n va pescar d'en tant en tant, té una moto, bueno, si volem dir una moto, o és un trasto allò, un tros de ferro amb una matrícula, aquí la va matricular aquella moto, i la cuida i la neteja. Hasta si ha posat un cinturón de seguretat l'animal allà, no hi ha ningú que vagi amb moto. Doncs ell allà, ben amarrat, i quan baixa de la moto la lliga amb un arbre, ara, a pesar de tot, ja la pot anar lligant amb la cadena, ja que sempre li roben. Li roben la cadena perquè la moto no la vol ningú, saps? Però res, ell a pescar, ell sigui com sigui a pescar. I això sí, l'endemà, quan em veu a mi, sempre fent el pavero, tu ahir un mero, i m'ensenya el braç, ahir una rajada, i em fa així amb el braç, que a vegades, en comptes d'un peix, sembla que em senyali una botifarra. Però vaja, jo, què vols que li digui? Jo no me'l crec, perquè vaig a casa seva i el que veig són tres xanguets. És el que fa, que és un criminal, només mata els petits. No es pot fer això, i encara em diu, bueno, però aquest és fresc, no és com el que et menges tu, que és congelat. Animal, com vols que congelin? Un xanguet. Per congelar un peix s'ha de tenir les mides reglamentàries, home. Doncs ell no se'n sap a venir. Ara, un dia amb en Jonàs n'hi va passar un cas terrible. Li va picar un peix gros, sí, un peix. Que havia d'anar molt distret aquest peix, eh? Per picar amb el Jonàs, doncs se li va enganxar l'ham. I l'altre, que és poca cosa, doncs un altre hauria deixat córrer, oi? Doncs el burro aguantant la canya. I el peix estirant, ell aguantant, el peix estirant, i al final va guanyar el peix. Ja tens el Jonàs de cap a l'aigua sense saber nedar. Escolteu, va anar a parar Arenys. Al pòsit de pescadors el van trobar a les 7 del matí. Una hora més tard, i el subhasten amb una panera. Bé, i jo voldria saber d'una vegada qui és qui té raó. Els que diuen que abans es vivia millor o els que diuen que és ara que es viu millor. Perquè no hi ha manera de posar-se d'acord. Jo imparcialment, el que veig que avui passen coses molt estranyes. L'altre dia mateix, posem pel cas, jo vaig anar amb una primera comunió. La primera comunió abans era una cosa sèria, doncs la gent anava a l'Iglésia, a la primera comunió. Doncs aquesta vegada l'Iglésia era el que feia la primera comunió i 4 o 5 més persones, no hi havia ningú. Ara, a la tarda, aquella casa no s'hi cabia, de gom a gom, ple de gorreros només menjant, atipant-se com a lladres, el de la primera comunió tirat per terra, i allà el que semblava que hagués fet la primera comunió era un pallasso que van llogar per fer riure les criatures. A vora 50 criatures que no reien ni en broma perquè aquell home es veu que no en sabia prou de fer riure, pobre home. Mireu que va arribar a l'extrem de que es va tirar de quatre grapes per terra per veure si reien, dient soy un perro, soy un perro. Nois, i és que van sentir això, aquells nanos se li van tirar al damunt a por el perro i vinc a donar-li cops i a passigar-li el d'allò. Mare, són terribles, aquestes criatures són una colla de fills de rics, i sabés que un pallasso és per matar-lo. I ara... I nosaltres, jo em recordo abans, quan jo feia la primera comunió, quan vaig fer la primera comunió, màxim que feien és que ens portaven a ensenyar, ens ensenyaven de mariner, tots anaven de mariner. Tots els que fèiem la primera comunió ens destinaven a marina. Tots de mariner. Encara jo no hi vaig poder anar ben bé de mariner, eh? Perquè a casa meva érem molt pobres i no teníem calés. Jo només vaig poder, doncs, només tenia una part de l'uniforme. I un cosí meu, que ja tenia 57 anys, ja havia fet la primera comunió, esclar. Doncs ell em va deixar l'uniforme, el traje, i de cintura en amunt, bé, no és una cosa, m'apretava, eh? Estava encongit, però entre els galons, els cordons, allò de la gorra, Almirante Gutiérrez, i entre una cosa i l'altra, doncs, es dissimulava, oi? Ara, els pantalons, pantalons, no hi va haver manera de posar-me'ls. Vaig quedar trabat de cames. Jo amb aquells pantalons no hauria pogut repartir ni una estampa. Jo vaig quedar trabat. I vaig haver d'aprofitar uns pantalons que tenia a casa de color caqui marron gris, que no lligava amb el blau marina. Però mira, vaig sortir del pati, vaig fer la primera comunió mig de marina, mig d'infanteria, diguem. I mira, cap a portar-los a ensenyar. La primera que vam anar a veure, vam veure la tia Eufràcia, una tia molt bona dona, però es deia Eufràcia, que és la que em havia regalat la roba interior, me la va voler veure posada, vaig passar-ho malament, però em va donar una bona propineta. Inclús, ella ens va acompanyar a fer la fotografia, que ens feien una fotografia, oi? Amb un fotògraf que diu que ho feia molt bé. Una mena d'animal, un home, amb unes mans, amb una veu de treure taques que feia. Ai, quin nen tan maco, noi! Plaf, la tallada, em va tirar per terra. Jo em vaig pensar, carai, així em torna a dir maco, jo fujo d'aquesta casa. Sort que ja no m'ho va dir més. Apa, posa't aquí que farem una cosa ben feta. Apa, apa, posa't lluny, apa. A veure, riu. Riu, que no rius. Es veu que ni em veia ni res, perquè tot era fos. Portava el caixó. Bueno, el fotògraf és el que portava el caixó, però la que l'ajudava era la seva dona, que es deia Ramona. Estava allà al costat amb una pera per disparar, oi, a punt de disparar. Apa, nen, riu, riu. Apa, rius? Ramona, apreta la pera. Pah! Escolta, una explosió. Allò del magnesio era terrible aquell temps. Si avui existís el magnesio, no quedaria cap casa sencera, us creieu? Mireu si va ser fort, que d'aquell fet, d'aquella explosió, de l'expansió, es va morir la tia Eufràcia. S'hi va quedar. Sí, va quedar. Els metges van dir que era qüestió del cor, que ja patia una miqueta, però no. Allò va ser de l'expansió, de l'expansió del magnesi. És que era terrible, va ser una sotregada força. Allò va ser la Ramona, allò va ser la pera, vaja. Jo t'ho asseguro que va ser horrible. Total, que noi... Jo que vaig haver de fer, doncs, mira, l'endemà, seguint les visites, ara no vaig tenir altre remei que anar repartint estampes de primera comunió i, de passada, estampes de funeral.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament de migrants que malviuen a la platja de Benítez, a la ciutat autònoma de Ceuta. Els manifestants formen part del nombrós grup que, durant la tarda, ha impedit l'arribada dels vehicles de Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n vagin o la Creu Roja és una màfia. La policia ha carregat contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Precisament avui el ministre de Política Territorial i Comandament de la Crisi a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat a PP i Vox que facin una crida a la no violència. Torres ha advertit al Congrés dels Diputats que es trigarà mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos, o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu un perill molt alt d'incendi forestal, de manera que les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclús en zones habilitades per fer-ho. El cos ha avisat del alt risc de foc que s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions. I el Camp Nou s'ha omplert d'estelades aquest vespre al partit del Barça Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx. Els agents de la policia, recordem-ho, van requisar estelades aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove menor que en portava una. Els aficionats del Barça han exhibit centenars d'estelades i han desplegat dues banderes gegants. I acabem parlant d'aquesta propera matinada perquè hi haurà un eclipsi parcial de lluna. Començarà cap a 4:45, concretament a les 4:34, concretament, i acabarà una mica abans a les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar.

L'estiu no s'acaba a Ràdio Molins de Rei. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes una nit més a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. I aquest programa, que tot just comença, és el Quan Comença la Nit. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia durant una hora en la que compartirem música amb veu de dona. Música bàsicament interpretada per dones, algunes d'elles també composades, els arranjaments i demés. Ja sabeu que el que vol ser aquest programa és un aparador de la música feta per dones. Avui no m'escolto bé pels auriculars i això per mi és un problema, perquè no sé si parlo fluix, si parlo alt, controlar la pantalla. Ja sabeu que aquest programa es fa a part amb l'ajuda del David i la Eli, que sempre m'ajuden a preparar-ho tot abans de començar, però que el control de so i el programa en si el faig jo, amb aquesta mala veu i amb aquestes dues mans i dues orelles i un cor. M'he dit això. avui anem a posar, comencem amb himnes, o el que no m'agrada dir-li himne, però bé, cançons que es van trobar, es van tornar, doncs, que es van convertir en cançons que cantava moltíssima gent, i més en determinats moments. Vull començar amb un tema que es diu Working Class Hero, que és de l'any 1970, que la va escriure John Lennon, però que qui la va fer famosíssima també va ser Joni Mitchell. I com que m'agrada que em facis suggeriments de música, doncs he pensat, mira, podem unificar el com jo volia començar el programa, tot i que no sé com acabarà, però volia començar a parlar del treball, de l'explotació de les persones treballadores, i com fa aquest tema Working Class Hero, que és una crítica de la divisió de classes, d'alineació que produeix el capitalisme i de la màquina social, i dic màquina entre cometes, que processa els individus, a les persones. La màquina fa molta referència en aquest tema a la pressió social i econòmica per encaixar, per obeir. Com es va perdent la individualitat, i bé, doncs també de parlar d'injustícies, de com et poden arribar a domesticar, entre cometes, també perquè formem part de l'engranatge, sí? Que aquell que li donava voltes Chaplin a la pel·lícula Tiempos Modernos. Dit això, que ja he deixat anar la parrafada, comencem. Us he dit Joni Mitchell, però no és Joni Mitchell qui cantarà, perdoneu-me. És fantàstic això, eh? És Marianne Faithfull. Després us posa Joni Mitchell. Comencem amb Marianne Faithfull, Working Class Hero. No sé per què se m'ha colat, suposo perquè és un dels temes que venen després. Marianne Faithfull, amb aquesta veu que bé, és millor que la meva, tot i ser Marianne Faithfull.

I bé, la confusió estava perquè tot just el tema que ve ara sí que és de Joni Mitchell, perdoneu, però la portada de l'àlbum que es diu Broken English, del tema que hem escoltat, Working Class Hero de Marianne Faithfull, és blau i m'ha recordat a la portada de l'àlbum Blue de Joni Mitchell. Dit això, Free Man in Paris és el tema que escoltarem de Joni Mitchell. Peticions, ja sabeu, teniu un correu electrònic fermina10.08.69@gmail.com i allà podeu fer crítica constructiva, sisplau, explicar-me coses o demanar cançons. L'amic Jan ho feia, ara fa molt, l'estranyo, que fa molt que no em demana música. I bé, parlant amb el Jordi, doncs parlàvem de Joni Mitchell, per què no? Free Man in Paris. Avui que va de feina, aquest tema ella li dedica a un amic seu que es dedica a la indústria musical, i parla de com enyora poder tenir moments de desconnexió, moments de disfrutar de les coses més senzilles de la vida. Com us deia, li dedica a David Geffen, perdó, que és un promotor musical molt famosillo, i bé, li va escriure aquesta cançó en un viatge que van fer a París, i està dintre, entre d'altres, d'un àlbum que es diu Dreamland, de Joni Mitchell.

0: I ara és el torn de Barbara Dean, amb el seu tema, com no, Working Class Woman. L'any passat, em sembla que per l'1 de maig vam fer un programa especial del dia 1 de maig on tota la temàtica era sobre treball, i un dels temes que va sonar va ser aquest. He recuperat algun tema d'allà, però perquè m'ha vingut al cap he pensat, vinga, fem un aperitiu. Després seguirem escoltant altres coses, perquè ja sabeu com va això. Que, per cert, perquè acabi d'arribar, això és el quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, sóc la Fermina, i això de va de música amb veu de dona. Com us deia, torn de Barbara Dean, Working Class Woman, un tema, si voleu que us faci 5 cèntims, si no també ho faré, denúncia, és un tema de l'any 1973, denúncia la cosificació de les dones. El que fa el patriarcat que ens defineix a les dones només pels rols familiars, pot ser esposa, pot ser mare, pot ser germana, però segurament, cert, són moltes més coses que no pas això. És una cançó que parla de l'odi que té el sistema capitalista. Reivindicar alhora el paper de la dona treballadora defineix a la dona amb una identitat pròpia, veu pròpia, i que lluita contra l'explotació, a part del context en el que vivim totes, no? Que és doble lluita, com no. Working Class Woman, Barbara Dean, és el tema que toca ara.
1: Joe working man's wife, that's how I was defined, as if that was my life, my hope and my mind.

I'm a working class woman and the future is mine. És el que diu Barbara Dane, i tant. Seguim amb música. Ara aquest és un clàssic, i és un clàssic que el poso... Abans potser el posava més sovint. Ara tot just em sembla que feia un any que no el posava. És el clàssic de Dolly Parton, 9 to 5, on no només parla de com et pot alienar una feina repetitiva, que cada dia és igual, que estàs allà de les 9 a les 5, i que, sinó que a sobre has d'aguantar un cap que és sexista, masclista, misogen, i que tracta les dones de la seva oficina com si fossin coses. Més o menys és el resum, crec jo, de la lletra i de la pel·lícula. Sabeu que 9 to 5 forma part d'una pel·lícula en la que Dolly Parton també fa d'actriu, i bé, doncs, parla bàsicament explotació laboral, masclisme i la lluita pel reconeixement i la igualtat. Dolly Parton és qui ens acompanyarà tot seguit.

I ara continuarem amb un tema que es diu Money on Seven, que és de Amy Helm, i que bé, Money on Seven pot significar aquella aposta que fas a la vida, no? Que ho poses tot al número 7. Per cert, el 7 és el meu número. Està dintre un àlbum que es diu Silver City i sona molt bé. Aquesta setmana l'he tingut al cap i de fet l'he compartit en algun moment perquè penso que és un tema fantàstic per escoltar, sobretot a aquestes hores, que sabeu que és tard. Quan s'escolta aquest programa és tard, tot i que si ho feu a través del podcast doncs podeu escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Sabeu que la sintonia és la de Ràdio Molins de Rei, 92.2 de la freqüència modulada, però que si entreu a la pàgina web de la ràdio nostra, doncs teniu allà els... busqueu quan comença la nit i teniu molts podcasts, molts, moltíssims. Jo crec que, no sé, igual estem arribant als 700 ja o així, ho haig de mirar. Money on Seven, Amy Helm, grandíssima, molt bona, i allò que diuen en castellà, de castellà viene el galgo, el serra vilargo.

I aquest tema que ha entrat així per sorpresa, que ja sabeu que de tant en quant m'agrada fer aquestes coses, de que entri un tema sense presentar-lo, és del grup anglès, no sé si són anglesos o són de Nova York, ara dubto, crec que són americans, perdoneu, americana en aquest cas, la cantant, la veu cantant, Sally Ellison. Us recomano buscar un vídeo al Tiny Desk. Tiny Desk, sabeu que hem fet algun programa dedicat als concerts en aquest format, i Sally Ellison té aquesta veu que ens deixa embadalides a totes. El tema que heu escoltat es diu Departure and Farewell i parla del comiat, però no d'una, d'un comiat que sigui en el format tràgic, no? Sinó com a manera de tancar un cercle. És un comiat resignat, madur, i bé, doncs que això, que el cercle s'ha de tancar per tornar a començar, que deia el Bueno de Nietzsche. Seguim amb música. Ara ens anem amb la senyora Sass, perquè venia molt de gust escoltar-la. Fa dies que em volta pel cap i per què no posar-la? Crec que l'hem fet servir molt poc quan comença la nit i potser li hauria de fer més foradet. El tema es diu Si jamais j'oublie i està dintre d'un àlbum que es titula Sur la route. Continuem ara amb Sass.

I avui que no us he parlat quasi bé en cap tema, us he parlat molt poquet d'on és la gent, però és que les al torn d'una de les meves canadenques favorites, que és Kiddy Lang. Kiddy Lang, amb un àlbum

I, com us deia, és un àlbum del 1989, Absolute Torch and Trauch. No ho he dit bé, però és igual, ja sabeu, anglès de Palafrugell, i aquestes alçades no sé si pretenc canviar-ho. Dit això, Kiddy Lang, continuem al Quan comença la nit, música amb veu de dona.

com m'agrada escoltar aquesta dona sempre. No cal cap motiu, perquè sí. Ara ens anem amb un tema de l'any 1964 de la reina del beatnik Judy Henske. Aquest és un tema entre folk i soul, una miqueta barrejat.

The High Flying Bird, que on ens parla de la diferència, no, entre com es deu sentir un ocell que està ja flotant a l'aire sense cap mena de pes a sobre, i el que és la vida de les persones humanes, no? Doncs una miqueta és d'això del que va el tema amb el que seguim aquesta nit. Ens queda una estoneta de música on probablement no podrem escoltar tots els temes que jo volia escoltar, però bé, continuem amb la música al quan comença la nit d'avui aquí a Ràdio Molins.

peculiar. Va fer una reparició uns anys abans de morir, tornant a cantar i interpretar aquesta cançó. Dic que aquesta dona feia 1,80 m als anys 60, és a dir, imagineu-vos, no? Amb el mal vist que estava que les dones destaquéssim sobretot per l'alçada. Això ho he dit només a títol anecdòtic, eh? Enguany s'ha editat un àlbum perquè s'han remasteritzat en temes en viu de la senyora Mina. Sabeu que és, com us deia, una de les meves italianes de capçalera. Alguna vegada us ho he dit. Rita Pavone, Mina, són de les que més m'agraden. La Boccia del Silencio és el tema que us posaré. Remasteritzada, s'escolta superbé i veureu quina veu és una meravella, Mina. M'encanta.

I en directe, fantàstica, Mina. Oh, que gran, que gran. Com m'agrada aquesta dona. I bé, això s'acaba. Uf, tinc un dilema, i és si posar la cançó que havia guardat pel final sencera o posar la que ve ara. Vinga, no ho farem a correcuita. Us poso, tancarem el programa d'avui amb el tema que m'havia guardat pel final. Se'm queda dins de la saca, però que la recuperarem, eh? Anna Ferrer, que ja, per fi, ja està el seu àlbum complet i ja es pot comprar i escoltar-lo, i ja el tinc. I havia escollit el tema Sacrament, però bé, ho deixarem per la propera setmana. People Have the Power és el tema amb el que acabarem. Avui acabarem des del Dream of Life amb la meva estimadíssima Patti Smith. Us desitjo molt bona nit, un petó molt gran. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia i us espero, si és que em voleu, la setmana vinent. Adéu-siau.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i...

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Jo ja no tinc res.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.